0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh, yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
1: ¿por qué vamos a aparentar? Si no tuvieron... La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: Ja ho saps, si t'agraden la música de les festes majors, les que es fan en el centre cívic o en l'embalat o senzillament a l'estiu a la plaça estàs en allò que diuen. Aquí no trobaràs l'ambient que pots trobar allà, però sí que podràs gaudir de la música com si trobessis en el lloc on se celebra aquesta festa. I continuem endavant, però abans recorda...
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
2: Un programa de Joaquim Pijoan.
0: I continuant endavant en la música i en la festa, aquí a través de la teua sintonia, la sintonia de l'embalat, com no. I aquí, en aquesta festa particular que et munta sempre l'embalat radiofònic, a través de la teva sintonia, anem a gaudir d'una peça mogudeta, ja que aquest programa, volem dir, doncs tenim música alegre per començar el nostre programa i emplenar aquesta pista imaginària. I ets, t'hi sumes, doncs sortim a ballar tots o a gaudir de la música. Ja ho saps, és música per escoltar, música per ballar, música per disfrutar, en una paraula. Som-hi!

Podria ser que algun d'aquests temes que t'oferim aquí a través de l'embalat radiofònic et despertessin sensacions originals quan el vas escoltar la primera vegada, d'aquelles velles històries que fa temps que van passar, però que hi ha vegades que flueixen el pensament, encara que no vulguem. I continuem aquí a través de la teva sintonia en aquest la llamaven Maria.

I ara ens posem una mica romàntic i anirem a escoltar un bonic tema, escoltar-lo, a ballar-lo, segur vulgueu vosaltres, sou lliures de fer el que vulgueu, faltaria més, no? Doncs és la gran orquesta Pasagoda, recordant-nos aquell Amor és mi canción.

Si estàs escoltant aquesta música, aquest programa en companyia de la teua parella, podries buscar la complicitat d'aquesta cançó i dir-li: mira que eres linda.

0: Espero que disfrutis en la música de l'Embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijoan.
2: Senyores i senyors, en tots vostès, l'Embalat.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
2: L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. I continuem ara amb l'orquestra Monte Carlo, que des del seu últim treball que ens ha presentat portem un tema així mugaret. Arrima de mambo, Johnny's Mambo.

I seguim amb més ritme. El podeu escoltar, el podeu ballar. Això ja ho sabeu, que és opcional. I ara és l'orquestra Lusitània que es porta aquesta morenita hermosa.

0: Recorda, embalatradio@gmail.com.
1: Aquesta és la nostra adreça electrònica per si vols demanar quelcom, quelcom referent a la música del nostre embalat. I ara un tema per recordar, aquest, Viajera. Disfruteu-lo, amics.

0: Què us sembla? Seguim a Ritme de Ranxera, aquí a través de la teua sintonia, com no.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de vés a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda de la...
0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
2: Un programa de Joaquim Pijoan.
0: Amics, amigues, a tots i a totes, ha arribat al final del nostre programa. Us diguem, com sempre, que sigueu molt, però que molt, molt, molt feliços. I us emplacem pel proper programa, com no. I ara no ens queda res més que dir-vos que us deixem en bona companyia musical. La banda Diversiones, que ens posa punt i final en el nostre programa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà el govern català perquè atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fonts del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Els republicans rebutgen així les exigències d'USTEC, que ahir van reclamar que les peticions dels docents fossin línia vermella per acordar els pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria o bé dependran de Vox. Catalunya ha estat, a més, un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno, contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. Per cert, el candidat Juanma Moreno del Partit Popular ha votat fa escassos minuts. A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu a nivell nacional de Pedro Sánchez. I a casa nostra avui també celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Les curses comencen justament ara a les 11 del matí, mentre que la de la categoria reina ho farà a les 2. A hores d'ara, però, i pel que fa al trànsit, ja es registren retencions als diferents punts d'accés al circuit, a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits, als trams de Parets del Vallès i Granollers. D'altra banda, i també pel que fa al trànsit, hi ha un carril tallat a la 2 a Caldes de Malavella en sentit Girona a causa d'un accident i un altre a l'AP-7 a l'Ametlla de Mar en sentit sud a causa d'una avaria. I d'altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR. Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà, això sí, en situació de confinament i observació. I en cultura, la nit dels museus va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% en comparació amb el 2025, que es va arribar fins als 115.000 visitants. I en els esports, avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid buscant victòries que els acostin a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a un quart de 10. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
2: La ràdio que ens uneix.
3: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
4: La teva companyia diària.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.

0: Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls de l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies.
1: Tote siempre a ti.
0: Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: Pero somos marionetas bailando sin fin.
2: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Hola amics, novament ens retrobem a través de la teua sintonia i aquí a, en contacte amb el nostre Embalat. I avui ho farem començant la nostra sessió de ballables i a través de l'escenari central en l'orquestra, en una orquestra de casa nostra, concretament és l'orquestra Amoga, que començarà així en aquest tema que vam gravar per l'any 2000, és un swing. I així ella obria la seva sessió de ballables i així obrim nosaltres avui el nostre embalat. És un embalat de música estàndard de ball. Doncs comencem ja amb l'orquestra Moga.

I ja sabeu que en aquest programa sempre ens agrada fer una mica d'història. Doncs avui la història ens la portarà l'Orquestra Meravella, que per allà als anys 1967 va gravar aquests dos temes amb la veu legendària de Jack Carmelo. Quan records, no? Doncs anem a gaudir d'aquestes dues gravacions. Una és Esta tarde vi llover i És l'amor. Dos temes que van ser registrats en l'equipament que hi havia pels anys 60, per tant, us sonaran una mica malament, però són originals, per tant, mereixen tota la nostra admiració i tot el nostre respecte. Anem a gaudir d'aquests temes.

0: Estàs gaudint de l'Embalat,
1: un programa de Joaquim Pijoan.
0: I seguim amb la segona part d'aquest tema enregistrat, d'aquest tema històric de la meravella en el legendari Jack Carmelo.

formació musical que ens arriba del centre de la península ibèrica. El seu nom, la Lusitània, i el seu tema, que ens acaba d'interpretar, Brinca conmigo, l'han repetit moltes vegades, o sigui, és fàcil de recordar-se'n. I continuem amb una música més tranquil·la. Ells també ens arriben del centre de la península ibèrica i ens porten aquest tema, Desaires.

I ara són els que posen punt i seguint en el nostre programa, podríem dir coma i seguit, doncs los melódicos en aquest Caballo Viejo.

Los melódicos, caballo viejo, gaudint de la música aquí a través de la teua sintonia i disfrutant dels temes 100% tots ells ballables. I continuem ara en un encadenat que ens fa l'orquestra Gerunda, encadenat en català.

0: Recorda, embalatradio@gmail.com.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls de l'embalat.
2: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
3: I com ja saps, l'embalat és un programa...
1: Un programa de Joaquim Pijoan.
3: Continuem endavant i ara ja ho fem a rima de vals, l'orquestra principal que ens arriba també del nord-est de la península Ibèrica, aquest recull que ens fa de bons valsos, valsos d'aquests podríem dir moderns. Anem-nos a ballar.

L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. I sortim esperitats, per dir-ho d'alguna manera, al ritme que els Beatles. És la formació Tàndem que ens porta aquesta interpretació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Esquerra Republicana pressionarà perquè el govern de Catalunya atengui les reivindicacions dels docents. Els republicans, però, no condicionaran els pressupostos al compliment de les demandes del sector educatiu. Fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però que resoldre el conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. Esquerra rebutja així les exigències d'USTEC, que ahir va reclamar que les peticions dels docents fossin una línia vermella per acordar els pressupostos. I avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox. Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques del fins ara president andalús i candidat popular Juanma Moreno, contra el que considera cessions del govern central amb el finançament singular. Moreno, precisament, ha votat minuts abans de les 11 del matí. A més, el fet que l'exvicepresidenta i exministra d'Hisenda del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. I aquí a casa nostra avui es celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló. Les curses han començat a les 11 del matí, mentre que la de la categoria reina començarà a les 2. A hores d'ara, però, i pel que fa al trànsit, es registren retencions als diferents punts d'accés al circuit, a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits, als trams de Parets del Vallès i Granollers. D'altra banda, també hi ha carrils tallats a la 2 a Caldes de Malavella en sentit Girona i a la P-7 a la Jonquera en sentit nord a causa de dos accidents i un altre carril tallat a la P7 a l'Ametlla de Mar en sentit sud a causa d'una avèria. I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació es troba sota secret d'actuacions. I en cultura, la nit dels museus va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025. I tanquem amb els esports. Avui es disputa la penúltima jornada de Lliga a la primera divisió. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, buscant victòries que els acostin a la permanència. El Barça, ja sense objectius, rebrà el Betis a un quart de 10. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Cocodril Club. La banda sonora de...

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Molt benvingut al club. Ja estàs viatjant per la màquina del temps. A l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres? Algú va dir: l'optimisme és la fe que condueix a l'èxit. Res es pot fer sense esperança ni confiança. Confiem que aquí t'hi trobis molt a gust i que fins i tot, si és possible, tot i que potser només sigui momentàniament, t'oblidis de tot allò que ara mateix et preocupa. Ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, Albert, miraré per sol·licitar-te una cançó d'un senyor que es deia Franco Battiato. I la cançó era Centro di Gravità Permanente.
1: Ah, aquí la tens, i a més enregistrada en directe.

aquest centre de gravitat permanente acostumava a tancar els seus concerts en un ambient de festa, de participació del públic. Es va publicar originalment en italià el 1981 dins de l'àlbum La voce del padrone, La veu del mestre. A Espanya es va publicar 4 anys més tard, el 1985, i també en castellà. Battiato va ser una personalitat eclèctica i original. Havia nascut a Riposto, Catània, el 1945, i ens deixava a Milo el 2021. Els seus primers anys va ser guitarrista i pianista en restaurants, organista en cerimònies religioses,

0: és una pregunta molt difícil aquesta, tu, perquè no et sabria dir. Hi ha tantes cançons que m'agraden i que m'agradaria haver escrit que em costa molt. Mira, no sé, qualsevol cançó del Battiato, de Franco Battiato, per exemple, una que es diu L'Animale, que parla de l'animal que porta dintre, de que no li deixa viure perquè les passions se l'emporten, i en fi, és una cançó preciosa.
1: Moltes gràcies.
0: Vale, gràcies.

autèntica preciositat. La cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, el cantautor més galàctic, Jaume Sisa, l'animal de Batiato, que comença dient: vivir no es complicado si puedes renacer después y cambiar algunas cosas. ¿Anem al cinema? Vinga, ja hi som. Aquesta música de Dave Grusin ens porta a una banda sonora: Enamorarse. Posa't en contacte amb el programa. Pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Amb qualsevol excusa, explica'm coses. Aquesta secció, digue'm una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora que t'hagi agradat especialment. No necessàriament la pel·lícula, els actors, la interpretació, el guió, sobretot la música, sigui la instrumental o la cançó de la pel·li.

col·laborar? Moltes gràcies per el temps que ens dediques i per escoltar-nos. L'amic Ramon Castells Mayor, de Barcelona, el gran especialista en versions, el que va, a través de les seves col·laboracions, fer-nos pensar que podíem dedicar un espai més o menys fix a les versions que encara posem en pràctica, ara ens diu: hola Albert, per l'espai de les bandes sonores, se m'ha ocorregut el tema de la pel·lícula El cantor de jazz, Amèrica, de Neil Diamond, de 1980, que, si no estic equivocat, és un remake. Gràcies i una abraçada, amic Ramon Castells. Doncs sí, efectivament, i a més, coincideix una altra amiga comunicant, en aquest cas es diu Àngels López Camps, que també vol escoltar la cançó de The Jazz Singer.

Realment és una cançó brillant. Per això la va utilitzar per la seva campanya de publicitat una famosa marca de cigarretes, aquella que el seu eslògan, si no recordo malament, era el genuino sabor americano. Això quan per televisió es podia fer publicitat de tabac. Fa alguns anys. Bueno, fa molt temps de quasi tot. Cabo, Neil Diamond. Efectivament, amic Ramon i també Àngels López, que heu demanat aquesta cançó, la primera versió del cantor de jazz o de jazz singer es va estrenar el 1927 i va passar a la història com el primer llargmetratge sonor amb so sincronitzat. Per cert, que aviat farà 100 anys de tot això, no? Però voldria fer un parèntesi. Després es va fer el remake en el que Neil Diamond feia d'actor protagonista. Era un cantant jueu que desafia el seu pare per triomfar a la música pop. Va ser el 1981 en una pel·lícula dirigida per Richard Fleischer. Però aquest és un parèntesi a la secció de les bandes sonores. Bueno, d'alguna manera, aquesta és una banda sonora de ràdio. És que de Neil Diamond també em costa molt escoltar només una. Si em permets, Coco. Segurament a molts oients ara mateix li han entrat com una mena de pessigolles a les neurones, perquè feia temps que no escoltava aquesta sintonia que durant anys i panys va utilitzar el meu benvolgut company José Luis Fernández Abajo per als seus programes esportius i retransmissions esportives. Era un crac. I anunciava cacaolat. D'aquesta manera, més o menys, eh? I aquesta sintonia que ell va escollir va ser un dels secrets més ben guardats de la ràdio que es feia a Barcelona a finals dels anys 70 i dels 80, perquè ni els que treballàvem allà a Radio Reloj, de Radio España de Barcelona, cadena catalana, que es deia tot això, aquella famosa emissora, és més fàcil dir l'emissora de les Rambles, perquè era l'única que estava a les Rambles de Barcelona. Això estava amb una cinta que deia Sintonía Fernández Abajo, sense més dades. Vam tardar molt en averiguar que en realitat és un tema, una versió instrumental de la gran orquestra de Percy Faith, d'un tema original de Neil Diamond que escoltem en directe i que també és espectacular. Crunchy, granola sweet.

0: Escoltes Cocodril Club.
1: Però el piano, on és el piano, Montse?
0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Aquí està el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també per la tele i amb molts amics que, per el que sigui, per diverses circumstàncies, tenen a mà un aparell de televisió però no tenen una ràdio. Un transistor, una paraula malauradament en desús que tanta felicitat ens va proporcionar. Perquè quan es va inventar el transistor, la ràdio va deixar de ser estàtica. Us en recordeu que estava a dalt d'una prestatgeria? Era com un altar. Sí, però pesaven molt, anaven en corrent, no te la podies endur del menjador de casa o de la cuina. Però quan va arribar el transistor, la ràdio es va convertir en portàtil i ens l'emportàvem a la platja o a la muntanya, allà on el coco t'acompanya. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit o per descarregar a la plataforma iVox.com, entre d'altres, com YouTube o Apple, iTunes, i també a moltes webs de les emissores que emeten el programa. I així anem amb tu allà on vagis, quan condueixes, quan passeges, quan voles. Estem a la secció de les bandes sonores i ens escriu la Cinta des de Tortosa. Tenim un record molt afectuós per tota la gent de Tortosa i de les Terres de l'Ebre en general, que durant diversos anys van venir a compartir la festa d'aquest programa, precisament l'últim dia, l'última nit de les festes de la Cinta de Tortosa. Ella es diu Cinta i en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: m'agradaria molt a les bandes sonores escoltar 1492 d'Evangelis. Doncs t'ho agraeixo, perquè quan va sortir aquest disc, jo programava la música d'una emissora musical les 24 hores del dia i la vaig incloure perquè s'anés posant de tant en tant, però després va passar directament a l'oblit. I és una llàstima, així que t'agraeixo que t'hagis recordat, perquè a més Vangelis també era molt gran.

Corria 1992, un any que a molts ens ha quedat una miqueta gravat. Vull dir que és de fàcil record, perquè clar, es van celebrar les Olimpiades a Barcelona i a Catalunya. Però hi havia altra gent que celebraven 500 anys de la conquesta d'Amèrica. I aquesta pel·lícula es va estrenar aquell any 1992 amb el títol de La conquista del paraíso. Però la música, que el que a nosaltres ens interessa, era de Vangelis. La pel·lícula la va dirigir Ridley Scott i la van protagonitzar Gerard Depardieu i Sigourney Weaver. Vangelis, que com sabeu va treballar al costat de Demis Roussos fent autèntiques obres mestres amb el grup Aphrodite Child a principis dels anys 70, havia nascut a Grècia el 1943 i va marxar a París el 2022. Gràcies, Cinta. Petonet, Tortosa. La Rosa i la Marta ens diuen en el seu correu: ens agradaria escoltar Love Kills de la pel·lícula Metrópolis i també alguna cançó de la banda sonora de la pel·li The Commitments. Gràcies, salut i música, Rosa i Marta. I afegiria salut, música i bona ràdio. Mira, com que Love Kills va sonar fa poc, escoltem els The Commitments. Una pel·lícula que vaig tenir l'ocasió de preestrenar perquè els meus oients d'aleshores fossin els primers en veure

L'Hotel Sally, un dels clàssics del rock que versionen a la pel·lícula Els Commitments, que tinc entès que era un grup fictici, però degut a l'èxit de la pel·lícula van començar a fer actuacions en directe. La pel·li es va estrenar el 1991, llavors jo feia un programa de cine i vaig tenir l'ocasió, aquesta com tantes d'altres, de fer una preestrena només pels meus oients, perquè fossin els primers en veure-la. I m'ha agradat molt, Rosa i Marta, que us en recordeu de Commitments, que està sonant per primera vegada al programa. I si em permeteu, cullerada d'aquest espai del cine, que és de Forrest Gump, que tenia una banda sonora estupenda, a banda de ser una pel·lícula molt bona. I era d'un vell amic, Bob Seger, nascut a Detroit, Michigan, el 1945. Against the Wind, contra el vent.

0: Against the Wind. Contra el vent. Que Bob Seger i la seva Silver Ballet Band va publicar el 1980. Però que està aquí, sonant a l'espai de les bandes sonores, perquè va ser una de les boníssimes cançons de la banda sonora original de Forrest Gump. Estrenada el 1994, dirigida per Robert Zemeckis i que va rebre 6 Oscars. Sí, el protagonista era Tom Hanks. Digue'm quina cançó de pel·lícula o quin tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més. Digue-m'ho per correu electrònic. M'envies un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir: no és el petó, és qui t'ho fa. No és el missatge, és qui t'ho envia. No és la cançó, és a qui et recorda.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Amb moltes cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Has connectat amb el Coco.
2: Caminos de la tierra que los hombres trazan, caminos que otros hombres borrarán.
0: Un amic oient fa molts anys ens va proposar que preguntéssim al personal masculí, en aquest cas. Això és una mica discriminatori. Quina cançó els hi recordava la seva mili? Però, en fi, les noies no feien la mili, però a vegades havíeu de patir-la gairebé igual que els que la feien, perquè estàveu molt de temps separades del vostre noviete, no? Em sembla que va haver-hi un temps que us obligaven a fer, com es deia, el servici social, no ho sé. Aquí som músics, i aquest espai, com tots els altres, estan oberts sempre que, a veure, hi ha gent que ens escolta amb molt de retard, amb diferit, gent que s'incorpora, i per això no hi ha cap problema. Per exemple, en Josep Maria Gras Bonada ens diu: benvolgut Albert, gràcies per l'afecte, m'agrada la cançó de Gilbert O'Sullivan, Why, per què? De desembre de 1973, per la seva música nostàlgica. Al gener de 1974 vaig anar a la mili i en sentir-la em rememorava l'assassinat de Salvador Puig Antich de la meva edat. Havia nascut el 1948. Tampoc escolto aquesta cançó a cap altra emissora. Ah, és que aquí al Coco sovint escoltareu cançons que pràcticament ja no sonen enlloc. Diu en Josep Maria: així que es podria incloure com una de les meves cançons de la mili. Altres títols que se m'acudeixen d'aquesta època: Waterloo, Por el amor de una mujer, Denis Russos, En la fiesta de Blas, que els meus companys canviaven per La fiesta de Gras. Ah, clar, perquè tu et dius Gras de primer cognom. Diu: La fiesta de Blas, una cançó odiada per mi. I moltes altres. La cançó Guai en qüestió, més endavant vaig baixar la lletra que em va traduir una professora i veig que està plena de retrets. Bé, ho deixo aquí i et saludo cordialment. És curiós, Josep Maria, perquè fa algun temps, no et podria dir quan, perquè el temps va molt de pressa i fa molt de temps de quasi tot, oi? Vam fer un petit recitalillo de Gilbert O'Sullivan, però no vam posar Guai. I al poc temps es van exclamar alguns oients que per què ens havíem deixat Guai, home, perquè no tenim temps de posar tota la discografia, però en aquell moment la vam posar, vam posar Guai, com farem ara mateix, i moltes gràcies per el temps que ens has dedicat.

0: una cançó guai, en la que Gilbert Sullivan es pregunta el perquè de moltes coses. Per què ets tan cruel amb mi? Per què dius que no m'abraça res? Ningú hauria de ser tan fred. És que no m'estimes? Per què sempre he de plorar? Per què no vols venir amb els meus amics? M'estàs trencant el cor. Desembre 1973, estiu 10 anys més tard, del 83. Ah! Un amic meu assegura que només sentir aquestes primeres notes, els primers segons d'aquesta cançó, t'entra un bon rotllo, un somriure que dibuixes al teu rostre. Segurament és així. La posem com a introducció a un correu electrònic dedicat als autos de xoc. Un espai com moltes cançons, que va i ven. Bon vent i barca nova, no, que va i torna, vull dir, va i ven. Sí. Ai.
1: We are walking like in a dolce vita. This time we got it right.
0: Hi van participar molts amics.
1: We are living like in a dolce vita.
0: Seguim pensant que hi ha bons records de l'època que anàvem als autos de xoc. Un dels seus reclams era posar les últimes novetats discogràfiques i amb uns bons baffles, amb unes llums psicodèliques. En fi, que allò era el més semblant a una discoteca quan encara no teníem edat per anar a la discoteca. Bueno, el meu amic Ryan Paris va fer història amb aquesta cançó, la més ballada, la més radiada, l'estiu de 1983. Des de Bellver de Cerdanya ens escriu la Montse Escala, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: bones, aquesta proposta de la música dels autos de xoc em sembla genial. Oh, ja la vam fer fa molt de temps, però potser tu no estaves en sintonia, Montse, eh? Diu: jo dels autos de xoc recordo la Dolce Vita i també els Bonnie M. Doncs farem una cosa, com que la Dolce Vita va sonar fa poc a l'espai Els Més Ballats de la Història, escoltarem els Bonnie M, que va ser un altre fenomen de laboratori creat per Frank Farian, amb diversos components, alguns que cantaven, altres que donaven la cara, però la veritat és que han passat quasi 50 anys i encara omple la pista de les nostres sessions revival i encara agrada a gent de totes les edats. Bonnie M ha tingut remescles, remixes de tota mena, amb més o menys fortuna. Però farem una cosa. Mira, quan portaven 6 anys d'èxits, la seva companyia discogràfica ens va fer arribar un popurri, un medley de promoció a les emissores de ràdio que no es va arribar a comercialitzar. Doncs sonava així, i l'estrenem avui, malgrat el temps transcorregut.

0: Bueno, es deia 6 anys d'èxit de Bonnie M i era un single de vinil de promoció només per emissores de ràdio com un recordatori que hem estrenat després de molts anys aquí al Coco. Al recordar-nos la Montse Escala des de Vallver de Cerdanya, que Bonnie M eren records dels autos d'això. Tu havies anat als autos de xoc? Havies lligat amb l'excusa de va, que et convido a donar una volta. Gràcies a això, alguns amics ens han dit que van agafar l'afició per conduir, que la que tenien 18 anys, el primer dia que els hi van permetre presentar-se a l'examen, es van treure o van intentar treure el carnet de conduir. Bueno, ja em diràs cosetes, eh? Aquí a cocodrilclub@gmail.com. De moment et deixo amb la meva especial d'avui, que es diu Sea of Love, Mar d'Amor. Quin títol més maco, eh? Bueno, a més és de 1959 i de Phil Phillips, nascut a Estats Units el 1926, que ens deixava el 2020. Quines cosetes més maques es feien a finals dels anys 50. Aquesta va vendre més d'un milió de còpies, va ser número 2 als Estats Units i s'ha incorporat a bandes sonores de moltes pel·lis. Per exemple, la pel·li de suspens de 1989, Melodia de seducció, protagonitzada per Al Pacino i Ellen Barkin, i també a Frequency, de 2000. Et deixo amb ella. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: programa Revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu estiguis en connexió. Tant si ets dels habituals, això es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993, com si t'acabes d'incorporar, com si ens has descobert com per casualitat passejant per el dial o potser navegant per internet. Algú va dir... El sentit de la vida és no oblidar-se de viure-la. Així de senzill. Posa-ho en pràctic, Coco. I col·labora. Que ja saps que això ho fem junts.
2: Hola, em dic Maite i truco des d'un poble petit de l'Aragó. Fa només 3 setmanes que us escolto i m'agrada el vostre programa. M'agradaria escoltar alguna de l'Andrés Dubà.

0: Aquest va ser el primer gran èxit d'Andrés Dobarro. O Tren. De 1970. Però situem la circumstància. Bé, d'entrada, me n'alegro molt que una amable amiga comunicant des de l'Aragó no tan sols ens escolti des de fa poc, sinó que, a més, se'n recordi d'Andrés Dobarro, perquè amb ell no es va fer gaire justícia. A nosaltres ens agradava molt, érem uns crios, però jo crec que en el seu moment, època franquista, va ser una petita revolució dels altres idiomes de l'estat espanyol. Sempre es potenciava que aquí tinguéssim només un idioma únic. Bueno, per una banda va a Serrat i sorprèn a última hora, després d'haver estat promocionat i escollit per Ràdio Televisió Espanyola per representar-nos al Festival d'Eurovisió, el 1968, quan cada país enviava el millor de cada casa, enviava a gent molt consolidada. I Serrat a l'últim moment va dir, si no se'm permet cantar en català, doncs no vull sortir al Festival d'Eurovisió. I ell ja ens ha dit en moltes entrevistes que es va imaginar que li dirien que no. La veritat és que avui en dia encara no s'ha cantat en català al Festival d'Eurovisió. No, potser ho hagués aconseguit Andorra, però em sembla que no va passar mai a la final, no? Bueno, paral·lelament, aquí teníem el fenomen irrepetible de la nova cançó. Cantautors que cantaven en català no tan sols cançons protestes que difícilment passaven la censura o que havien de modificar perquè passessin la censura, sinó cançons d'amor, cançons de tot tipus, però interpretades en català. I resulta que això es va veure com una protesta oficial al franquisme i van triomfar arreu de l'Estat. Els cantautors van omplir teatres i universitats a Madrid i a altres llocs, i els seus discos es venien. Cançó de matinada de Serrat va ser número 1 a les llistes de supervendes i també va sonar a los 40 principales. Això ara també és bastant impensable, que una cançó interpretada en català triomfi a la resta de l'Estat. O sigui que algunes coses han canviat per anar pitjor, segurament. Bueno, i en aquest context no tan sols van sorgir cantautors en castellà, sinó cantautors en euskera, que no van tenir tanta sort, com Andrés Dobarro, en aquest aspecte, que va decidir per cantar en gallec. I va fer aquesta cançó, Tren, que era comercial, i va ser supervendes. Andrés, després de fer de locutor, va morir amb només 42 anys i va morir arruïnat i oblidat. Jo voldria ara escoltar un altre d'ell, però tenint un record també per la ràdio que jo vaig mamar. Una companya va dir, la ràdio que et va parir. Bueno, és una miqueta, sí. En aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, oi? Principis dels anys 70, Barcelona estava considerada la ciutat de l'estat espanyol on es feia millor ràdio, més innovadora, més moderna, amb unitats mòbils al carrer, preguntant sense filtre què opinaven de diferents temes als ciutadans que anaven pel carrer i es trobaven al micro de cop i volta. Bueno, però musicalment hi havia muntadors musicals molt bons. Recordo, per exemple, a Ràdio Peninsular Ángel Pardo o a Ràdio Barcelona Manolo Cornejo, que com que era habitual que moltes cançons estrangeres tinguessin una adaptació al castellà, amb dos tocadiscos, amb un posaven, per exemple, la versió original anglesa o francesa o italiana, i en el tocadiscos dos posaven la versió al castellà, i en directe anaven barrejant les dues versions. Doncs ara, això és el que faré jo ara mateix, però amb Andrés Dobarro, perquè hi ha una balada molt maca que es diu Meu Amor, que em sembla que va ser la única cançó seva que va publicar en gallec i en castellà. A veure què tal em surt això. Plat número 1 en castellà, plat número 2 en gallec.
1: Amor mío, ayer te fuiste lejos de mi lado. Fuiste más lejos de lo que para mí es posible ir. Y yo quedé solo. Estoy triste, mi amor, aquí, acariciado por la noche que tantas veces abrigó nuestros sueños y que a las 7 o a las 6 de la mañana se marchará también. Entonces ya no habrá nadie.

0: Bueno, doncs no ha sortit malament, oi? El record per Andrés Dobarro. I una curiositat per aquests amics oients que són col·leccionistes o de coses rares, diguem, o minoritàries. Andrés Dobarro va arribar a protagonitzar una pel·lícula. Llavors també estava bastant de moda que quan algú triomfava en la música aprofitessin el tirón per fer un guió normalment fluix. No tan sols a Espanya. Per exemple, les pel·lícules d'Elvis Presley cinematogràficament són bastant fluixes, oi? Bueno, doncs Andrés Dobarro, no sé si es podrà recuperar, a YouTube hi ha fragments, va protagonitzar la pel·lícula En la red de mi canción. I sabeu quina era la protagonista femenina? Conchita Velasco. Ell anava al darrere, sí, sí, li representa, a la pel·lícula. I allà surten els seus èxits d'aquell moment, els dos que hem escoltat, O tren i Meu amor. També al costat de Concha Velasco i d'Andrés Dobarro sortien Casen, Rafael Aparicio, Antonio Ozores. La pel·lícula la va dirigir Mariano Ozores. En la red de mi canción, de 1971. Una autèntica raresa del teu amic el Coco.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril.

Aquest va ser un dels grans èxits de la genial Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields, que aquí es va dir Campos de Algodón. Bueno, ja sabeu que aquí en el programa tradicional i històricament els Creedence sonen com si fossin l'última novetat mundial, perquè no passa gaire temps sense que algun amic ens ho demani.

I recordo que als anys 70, amb un amic, evidentment no existia res del que tenim ara, ni Google, ni traductors, ni res d'això. Doncs amb el nostre diccionari vam voler traduir el nom, perquè ens semblava curiós, no? Creedence Clearwater Revival. I vam arribar a la conclusió que volia dir Credencial Agua Clara Revivida. Bueno, però anys més tard ens vam enterar de l'origen del nom. El nom de la banda és una combinació del nom d'un amic de Tom Fogerty. L'amic es deia Creedence New Bold. Van modificar el Creedence per Creedence, com el credo, en aquest cas, amb dues es, Creedence. Aquest senyor, aquest amic, era un comercial d'aigua embotellada, per això el Clearwater, que ve a continuació, és a dir, aigua clara. I finalment el compromís de posar de nou en marxa el grup després que els seus membres s'haguessin dispersat van afegir el Revival. Una altra curiositat del teu amic del Coco, una altra raresa. La primavera de 1973, quan encara teòricament existien els Creedence, John Fogerty, el seu cantant, el seu líder, va voler fer una incursió en solitari amb una banda de la que no hem tornat a tenir notícies, que es deia The Blue Ridge Rangers. Bueno, va muntar aquesta banda per aquest únic disc de 1973 que es diu Heart of Stone. Aquí es va dir Corazón de Piedra. Després seguim amb el nom.

bo, eh? Però va passar gairebé desapercebut aquesta incursió en solitari de John Fogerty, el líder de la Creedence, el 1973, amb una banda anomenada The Blue Raids Rangers, Heart of Stone, Corazón de Piedra, que es va dir aquí. I potser hi ha algun coco que diu, Corazón de Piedra? Corazón de Piedra? De què em sona? Bueno, ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions de les cançons en diferents idiomes o en diferents arranjaments, però també de tant en tant trobem cançons que es diuen igual però que no tenen res a veure entre elles. I Corazón de Piedra va ser un dels grans èxits d'un grup de breu durada que es va dir Los Jóvenes. Me

la piedra. No hem entès mai els xiscles d'aquestes suposades fans al mig d'una cançó que parla d'un tema seriós, eh? Los Jóvenes, formats a Barcelona. Evidentment, això era una versió, perquè l'original era dels Rolling Stones.

Adolf Stoner. Cor de pedra. Els Stones, esclar. Però tornant a la Creedence, us imagineu quina és per John Fogerty la cançó impossible de superar? Mm?

No, no és aquesta, aquesta és seva. La cançó impossible de superar per a John Fogerty, que va declarar "no n'hi haurà un altre igual", va ser un tema que va aconseguir els principals rànquings als anys 50 i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Al costat de la Creedence Clearwater Revival, John Fogerty va saber convertir-se en una figura clau del rock nord-americà. Però aquest estatus mai no li va impedir reconèixer la grandesa dels que van establir les bases del gènere. De fet, una oportunitat va assenyalar Blue Suede Shoes de Carl Perkins com una obra impossible de superar dins de la història del rock and roll. Enregistrada el desembre de 1955 i publicada el gener de 1956, la cançó escrita per Carl Perkins i produïda per Sam Phillips és considerada una de les primeres grans gravacions del gènere i un punt de partida per tot el que vindria després. La seva barreja de country, blues i rhythm and blues va ajudar a definir el so del rock primerenc, convertint-la en un model sobre el qual les generacions posteriors van construir. Tal com va comentar en una entrevista del 1970, John Fogerty va dir: "Mai no hi haurà un altre Blue Suede Shoes". El tema va assolir els principals rànquings de l'època i es va convertir en un dels primers grans hits del rock. Per a Fogerty, aquest impacte no es pot separar del context en què va sorgir. A diferència d'èpoques posteriors, quan el rock ja tenia una estructura, a la dècada de 1950, tot s'havia de construir. En aquest escenari, cançons com aquesta no només eren èxits, sinó descobriments.

0: I el seu autor, Carl Perkins, va portar la cançó al més amunt de les llistes. Però el pobre no va poder explotar l'èxit per culpa d'un accident de tràfic que el va deixar fora de circulació quan el rock començava a triomfar. I quan Carl Perkins va tornar als escenaris, ja recuperat, va resultar que les sabates de gamusa blava i tot el demés eren pràcticament propietat d'Elvis. Elvis Presley. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Ja ho saps, no? Has connectat amb el Coco. Algú va dir: canviem a les persones que ens fan perdre el temps per aquelles que ens fan perdre la noció del temps.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia, passa, passa, encara queden moltes sorpreses. Però ja has fet tard, eh? Si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, quan et vingui de gust, quan puguis. A la plataforma ivox.com, també en altres, com YouTube o Apple o iTunes. I també a la majoria d'emissores que emeten aquest programa, 125, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Gràcies per estar en connexió.

0: Recentment, el programa de televisió El Intermedio va complir 20 anys en antena. Jo el veig sempre que puc i em fa riure. I a més, té el seu mèrit, riure amb l'actualitat, com la que està cayendo. Jo a qualsevol persona que em provoqui un somriure li faria un monument a les places majors de les més importants poblacions. Perquè no és fàcil. Per això avui tenim de convidats els seus dos protagonistes, el Gran Wyoming i a Sandra Sabatés, que és de Granollers, on tenim moltíssims amics. A veure quines cançons ens demanen.
1: ¿Cuál es la canción de tu vida?
2: La canción de mi vida, pues no sé, cualquiera de los Beatles. Yo era contemporáneo de ellos, soy un señor mayor.
1: ¿Y por algún motivo en especial?
2: Bueno, pues porque creo que han hecho toda la música que yo he escuchado después. Está toda contenida ahí.
1: Gracias, suerte.
2: Hasta luego.
0: Bueno, doncs escoltem una de les primeres.

tendra, senzilla, molt curta, 1 minut 47, dels primers àlbums dels Beatles. Bueno, aquesta concretament és de l'àlbum Beatles for Sale de 1964, que començava amb No Reply.

Reply, sense resposta, que és un tema que dona bastant mal rotllo, sobretot si l'estàs esperant. Però en aquest mateix àlbum hi havia una amb la que jugarem amb les versions. 8 Days a Week. Recordes que com...

primers Beatles. 1964. I aquí, a Catalunya, no tan sols els Mustang versionaven al castellà els seus èxits. També ho va fer el meu amic Pere Gené, al capdavant de l'estrella solitària. L'on està? 8 dies.

0: sempre amb molt d'amor des del teu cocodril. Bueno, hem celebrat els 20 anys en antena, a la Sexta, concretament de l'Intermedio, i el seu director i presentador, Gran Wyoming, ha escollit com a cançó de la seva vida qualsevol dels Beatles, i n'hem escoltat tres. Però quina serà la de Sandra Sabatés? Que és molt més jove que el Wyoming, esclar.
1: Moltes felicitats.
2: Moltes gràcies.
1: Ens podries recordar alguna anècdota que t'hagi passat treballant?
2: Mira, l'última, i no és precisament bona, diguéssim, és la setmana passada un atac de tos en directe, que van començar ja a portar-me de tot, pastilles per la tos, aigua, de tot, i no hi havia manera, no hi havia manera. Ja vaig començar plorant al directe, sort que ja les càmeres no m'enfocaven, però clar,
1: malament coses d'aquestes... No,
2: són moments d'atenció, però clar, al final tots estem refredats en algun moment i sí, aquestes coses passen, però quan t'enganxen al directe, doncs clar... Però, bueno, aquesta és l'última que et puc explicar. És veritat que potser els moments més divertits del programa, per exemple, com a anècdota, que això està... Aquesta és més graciosa, és normalment assagem els guions, els assagem tots, però no posem ni els vídeos, i moltes vegades els moments d'àctings pues, no ens dona temps d'assajar-los per una qüestió de que anem pillats, no? Llavors, tot el que és el Wyoming, quan es posa barrets, quan es posa disfresses i tot això, no dona temps d'assajar-ho moltes vegades. Llavors, clar, tu tens al cap el guió, saps quins acudits et pot fer, per on et tirarà i tal, més enllà de la improvisació que ell pugui portar a terme, però mai t'esperes que de cop i volta et surti amb aquell barret o d'aquella manera, clar, i això de cop i volta estàs parlant i quan el veus aquí sí que és molt difícil aguantar el riure.
1: S'ha escapat el riure, no?
2: Moltes vegades, clar. O sigui, això sí que és impossible, perquè de cop i volta el veus i el veus allà disfressat amb els seus barrets i les seves coses, els seus collarets i aquí sí que és difícil.
1: Clar que tu fas el paper seriós, això amb un informatiu normal seria més greu, però allà si se t'escapa el riure no passa res.
2: Bueno, és que hi ha vegades que és impossible aguantar-lo, faig el que puc, però...
1: Tu ets molt jove i estem en un programa musical Revival, però ens podries dir quina és la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu?
2: Space Oddity.
1: I per què?
2: És una cançó que
1: però
2: sempre,
1: si va sortir quan tu no havies ni nascut.
2: Sempre m'ha atrapat. I és la història i l'espai i tot. És una cançó de les que... Vaja, quan estàs així una mica trist o quan estàs allò que estàs sol, a mi m'agrada molt la solitud, és la cançó la que sempre... acabo posant.
1: Moltes gràcies, molta sort.
2: Gràcies.
1: Bueno, doncs, sorprenentment, Sandra Sabatés, malgrat la seva joventut, li agrada un gran èxit de 1973. Bueno, del 73 aquí, perquè ja s'havia publicat el 1969 en altres països del món. Space Odyssey, de David Bowie, parla del distanciament físic, de la nostàlgia del planeta Terra. És que suposadament diuen que la van fer per coincidir amb l'allunatge de l'Apollo 11. La BBC primer la va prohibir, però després la va utilitzar precisament per cobrir la informació de l'allunatge. No sé, l'havia prohibit per temàtica ombrívola relacionada amb els astronautes. Però David Bowie, abans d'aquest èxit, era un artista pop emergent que no tenia contracte discogràfic. Guanyava la vida pels carrers fent de mimo, de tant en tant feia de mimo, i també venia gelats. Quan la va gravar, Bowie tenia només 22 anys.

0: Space Odyssey, que podríem traduir com raresa especial, tot i que es va dir aquí Odissea, Odissea especial, David Bowie, la cançó preferida de la Sandra Sabates. I marxem ballant, recordant nits de festa. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, 2000... I si no t'importa, digue'm també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però hi haurà molts altres oients que la recordaran. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria, que ens diu: hola Albert, les meves discos preferides eren dels 80, Montaner 4 i Teatre de Mollet. Grans records. Posaven una música bestial. Ara, a Montaner, ja saps que és una sala de teatre i una sala de jocs. Coses tristes de la vida. Bueno, fer teatre tampoc és tan trist, eh? És pitjor quan algunes discoteques de record maco s'han convertit en capravos, per exemple, com el Trocadero. Però bueno, és que som uns romàntics. Diu, sobretot, lo de la sala de jocs, perquè la disco era preciosa, no molt gran, però acollidona, amb una bona pista i molts llocs per seure i altres coses. Jeje. A quines coses es deu referir el Josep Maria de Badalona? Ah. Però ara ens quedem amb la cançó que feia ballar a l'amiga Judit de Barcelona, de Sylvester, You Make Me Feel, que encara omple la pista a les nostres sessions dels diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Ribau 242. Sylvester va néixer a Los Angeles el 1947 i moria a San Francisco el 1988. Molt conegut com a cantant, ballarí i també model per als seus vestuaris i perruques femenines i per ser també un dels artistes més importants del so disco a finals dels anys 70. I un últim favor. Si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM. Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
2: Senyores i senyors, en tots vostès... la

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Envelat.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Dia clau el de demà pels pressupostos. Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes.
3: Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit pròrrogues.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Avui també és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
3: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral. El candidat popular, Juanma Moreno, ha criticat el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular.
1: I en successos, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
3: Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? El matí de diumenge ha estat radiant al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols. Ja a partir de les 10 del matí hem tingut l'arribada de les primeres bandes de núvols als prims per la franja de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. I a aquestes hores del migdia tenim el creixement de les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants dels ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda, i haurem d'estar en màxima alerta, sobretot aquells que es concentrin a les comarques de Girona, sobretot, per exemple, Pla de l'Estany, Gironès, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, perquè puntualment ho podran fer-ho amb intensitat. A aquestes hores de la jornada, les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, màximes que passen dels 22-23 graus, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns començarem la jornada amb ruixats, sobretot ubicats a primeres hores del matí a la Costa Daurada, i a la tarda s'intensificaran aquests ruixats una altra vegada al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I aquí a casa nostra avui també se celebra el Gran Premi de MotoGP al circuit de Montmeló.
3: Les curses estan en marxa des de les 11 del matí, mentre que les dues s'ha donat el tret de sortida a la categoria reina.
1: I en futbol avui es disputa també la penúltima jornada de la primera divisió. Espanyol i Girona busquen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebre el Betis a un quart de 10. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Demà és un dia clau pels pressupostos, i és que Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes.
3: El mes de març el govern va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit anar prorrogant. Ens porta tots els detalls Norma Lebrero.
6: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte USTEC demanava a Esquerra i als comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Per on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents, però com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir el Maresme, els Vallesos, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions al programa Ciutadella.
7: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves.
4: perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria l'AP7.
6: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord, ho ha dit Jessica Albiach aquest matí.
7: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
6: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
1: I seguim amb política, perquè avui també és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o bé dependran de Vox.
3: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques dels fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno, contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. Més de 6,8 milions andalusos estan cridats a votar fins a les 8 de la tarda.
1: I pel que fa a les dades de participació, són del 15,10%, fins a 11:45 d'aquest matí, unes 3 dècimes menys que en els comicis anteriors l'any 2022, segons aquest primer avanç facilitat per la Junta d'Andalusia.
3: A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez.
1: Parlem ara de successos, perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
3: Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant sense fugir corrents pel carrer de la Química, en direcció a la Gran Via. La investigació està sota secret de les actuacions i aquest és el tercer tiroteig al carrer en l'últim mes a Barcelona.
1: I hem de parlar encara d'un altre tiroteig, en aquest cas un home de 30 anys que ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat, arran, com diem, d'un tiroteig, en aquest cas sense ferits.
3: L'incident s'ha produït pels voltants de les 5 de la matinada, quan s'han sentit dos trets al carrer de Batllori, al barri de Sant Josep. Una patrulla de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat ràpidament a la zona i ha observat com un cotxe fugia del lloc saltant-se un semàfor en vermell. S'ha iniciat una breu persecució que ha acabat a la zona del pont de Matacavalls, amb l'arrest d'un dels ocupants del vehicle. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets.
1: Seguim amb successos, en aquest cas, perquè la policia local de Rubí, al Vallès Occidental, atén cada any al voltant de 1.300 queixes de veïns a causa de sorolls.
3: Tot i que aquest és l'incompliment de l'ordenança de bon veïnatge que més queixes genera, però no és el que ocasiona més denúncies. Ens ho explica des de Ràdio Rubí, David García.
8: En el ple de Rubí del mes d'abril es va aprovar una nova ordenança que regula específicament el soroll i la contaminació acústica i que estableix sancions que poden arribar als 3.000 euros. A banda, fa més temps que existeix l'ordenança de bon veïnatge de Rubí, que no té un caràcter purament punitiu, sinó que es planteja com una eina pedagògica per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. L'agent de la policia de proximitat, Manuel Martín, explica que la majoria de queixes són efectivament pels sorolls.
9: La majoria són per problemes entre veïns i per sorolls a la via pública. Vale. Sí que és cert que entre veïns, també com estaven comentant, a vegades és més un tema de petits problemes de convivència.
8: Tot i que el soroll és una de les causes més freqüents de les trucades ciutadanes, els agents de la policia de proximitat senyalen que no és l'únic aspecte que genera friccions. El que més en genera és el de portar el gos deslligat i cada any es posen entre 140 i 150 multes per aquest motiu.
1: Marxem ara fins al circuit de Montmeló, on avui es celebra el Gran Premi de MotoGP, el circuit, com diem, Barcelona-Catalunya. Les curses estan en marxa des de les 11 del matí, mentre que a les 2 s'ha donat el tret de sortida a la cursa de la categoria reina. És moment, doncs, per connectar en directe amb la companya de Vallès Visió, Guada Izquierdo, per conèixer de primera mà l'ambient al circuit. Guada, bon dia.
10: Bon dia, doncs aquí al circuit de Barcelona-Catalunya avui presenta una imatge impressionant. Tot just fa uns minuts ha començat
11: la cursa i tant les graderies com la zona Palús estan plenes de gom a gom. Hi ha moltíssima afició i un ambient extraordinari des de primera hora del matí. Això avui s'ha aplegat aquí al circuit prop de 75.000 aficionats de diverses parts del món i es calcula més de 184.000 espectadors durant tot el Gran Premi de MotoGP. També cal destacar la feina que s'està fent fora del circuit perquè el servei que té de trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un operatiu especial davant la gran quantitat d'aficionats que hi ha avui per tal que la sortida sigui el més ordenada i còmoda possible.
1: Moltes gràcies, Guada, i com ens expliques, una gran festa de l'esport en general i del motociclisme en particular avui al circuit de Barcelona, Catalunya. Parlem ara de la hipertensió, i és que tot sovint aquest fet passa desapercebut i precisament per això està envoltat de mites i falses creences, que només afecta a la gent gran, que si et trobes bé no tens cap problema o que amb una pastilla ja n'hi ha prou.
3: Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, hem volgut posar sobre la taula alguns dels tòpics més habituals sobre la malaltia del mà del doctor Marcos Antonio Paz, president de la Societat Catalana d'Hipertensió.
12: Jo em trobo...

0: más común es que para que la presión arterial en un hipertenso esté bien controlada sea necesario utilizar más de un principio químico.
1: Jo menjo bastant bé, no sé per què em puja la tensió.
0: El hecho de que se coma con, bueno, de una manera relativamente o saludable, no quita o no evita el possible desarrollo de la hipertensión.
1: A la meva família tothom ha tingut hipertensió, és genètic i no hi puc fer res.
0: Aunque tengas esa predisposición genética, una vida ordenada, el ejercicio físico, una dieta saludable pueden, como mínimo, retardar el inicio de la hipertensión arterial y que, por tanto, pues el riesgo disminuye.
1: Jo mai em controlo la tensió i mai em faig analítiques. Em trobo bé.
0: La presión arterial es un mal enemigo. Y es un mal enemigo y es traidor porque no da la cara hasta, como hemos dicho, situaciones que obligan a ir a urgencias por un aumento brusco de la misma o bien cuando ya provocan un infarto, una angina de pecho, un accidente vascular cerebral.
2: Parlant d'aquest mateix tema, les farmàcies de Terrassa s'adhereixen precisament a la campanya Mànigues Amunt en el marc d'aquest Dia Mundial de la Hipertensió. Des de Ràdio Municipal de Terrassa ens ho explica Dana Bombardó.
3: Coincidint amb el Dia Mundial de la Hipertensió, s'impulsa la campanya Mànigues Amunt per detectar casos no controlats i millorar el seguiment dels tractaments. La farmàcia de la Rambleta a Terrassa s'ha sumat a la iniciativa. A l'hora de prendre's la tensió, és fonamental seguir les pautes correctament per obtenir valors reals que reflecteixin l'estat de la salut cardiovascular i evitar lectures errònies.
4: Quan arriba un pacient a la farmàcia per prendre la tensió, li recomanem 5 minuts de repòs fins a prendre-li la tensió i mentre es pren la tensió no pot creuar les cames, no pot parlar. Abans de prendre atenció, no haver fet esport ni haver prendre cafè, són les pautes més generals i que estigui tranquil·la a l'hora de prendre l'atenció.
3: Com a novetat, s'inclou un test d'adherència al tractament que permet al farmacèutic oferir consells personalitzats o derivar al metge si cal. A més, es promou el seguiment digital mitjançant l'app La Meva Farmàcia per controlar millor aquesta patologia silenciosa. L'objectiu final, millorar el control de la hipertensió i reduir l'impacte de les malalties del cor a través de la detecció precoç.
2: Seguim en l'àmbit de la sanitat perquè arran de la crisi de l'antivirus les informacions apunten que la parella dels Països Baixos que va morir després de contraure el virus, en primer lloc l'home i després la dona, s'ha conegut que van visitar un abocador on s'hi poden veure aus de molts tipus a l'Argentina.
5: Segons va publicar el New York Post, el matrimoni eren ornitòlegs jubilats. La companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde, s'ha apropat als responsables d'un dels abocadors de territori, el de Montoliu de Lleida, gestionat pel Consorci de Residus del Segrià. I això és el que li han explicat.
6: Crec que els ornitòlegs, més que espècies...
7: El Joan Ibarz és tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Segrià i ha explicat que reben algunes sol·licituds per entrar a l'abocador per part d'ornitòlegs, sobretot, però que molts cops es queden fora del recinte on també poden veure bé allò que busquen.
6: A Montoliu, doncs, també tenim moltes peticions i d'ornitòlegs i gent, no?, que vol vindre o vol entrar a l'abocador, aquestes aus venen atretes pel menjar.
7: L'alcalde del municipi, Eduard Murgó, ha destacat la part pedagògica de tenir un abocador amb visites escolars entre les més destacades, però tenir aus al municipi va generar molts problemes fa uns anys perquè els ocells provocaven talls de llum quan es recolzaven en els pals de llum municipal.
8: Provocaven doncs, talls en el subministre, no? perquè doncs, s'acabaven morint, no? d'aturar-se malament amb un dels cables i provocar doncs, un tall de llum. Llavors es va optar per ficar uns reflectants al llarg de la línia i des de llavors fins a dia d'avui no hem tingut cap més incident amb la línia i les aus.
7: Les aus són molt diverses i el veïnat també en fa seguiment, com explica l'alcalde.
8: Des de voltors, perquè tenim manades de voltors de vegades 40, tenim després àguiles, tenim falcons, tenim cigonyes.
7: El canvi climàtic, segons l'alcalde, ha fet que, per exemple, les cigonyes, que abans migraven, ara es quedin i ja siguin gairebé habitants del municipi, que en compta ara amb 491.

0: I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb Castells, i és que avui hi ha hagut actuació a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès amb motiu de les Fires de Maig.
3: Una diada

0: àgil de poc més d'una hora i en la qual no s'ha produït cap caiguda. L'ha seguit la companya de Ràdio Vilafranca, la Judit Benages.
1: Bon migdia des de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, on fa una estona ha acabat la diada de Fires de Maig, la que dona el tret de sortida al tram estiuenc de les actuacions castelleres més exigents. Avui, les dues colles locals castellers de Vilafranca i Xicots es presentaven a l'actuació amb els deures fets a l'assaig i, per tant, només quedava rematar-ho a plaça. I així ha estat. Els castellers de Vilafranca han començat l'actuació amb el segon 3 de 9 en folre de la temporada. Després han estrenat el 4 de 9 en folre i en tercera ronda un nou 4 de 8 amb agulla que en breu volen pujar un pis més. Han posat la cirereta amb també el primer pilar de 7 en folre. Per la seva banda, els xicots han començat amb el seu castell insígnia, el 5 de 7, que han descarregat també sense cap mena de problema. Després ha vingut el primer 3 de 7 amb agulla d'enguany i han acabat amb el 4 de 7 amb agulla. Les dues colles, doncs, surten satisfetes d'una diada que mira clarament cap al futur en un any en què hi ha concurs de castells a l'octubre.
2: I parlem ara de la nit dels museus, que va sumar ahir uns 125.000 visitants als 94 equipaments participants de Barcelona i l'àrea metropolitana, un 8,7% més en comparació amb el 2025, segons ha informat l'Institut de Cultura de Barcelona.
0: El Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu de l'Hospitalet han estat els tres recintes amb més assistència de públic.
2: En aquesta línia, els equipaments museístics de Sant Cugat han tornat a sumar-se, com diem, aquest cap de setmana a la celebració del Dia Internacional dels Museus i també la Nit dels Museus.
0: I ho han fet amb jornades de portes obertes, visites guiades i activitats especials per acostar el patrimoni cultural a tots els públics. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
3: Un vespre entre capitells, descobrint vinyetes memorables o recordant el mite de Marilyn Monroe és la proposta que la ciutadania de Sant Cugat ha pogut gaudir aquest dissabte amb la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus. La iniciativa ha ofert una programació conjunta impulsada pel Museu de Sant Cugat, la Casa Museu Cal Gerrer i el Museu del Còmic. Núria Escamilla és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat.
4: Ha tingut un èxit, la gent ho ha acollit molt bé. Realment la proposta que tenim doncs, de la capsa vermella d'Antoni Campanyà està suscitant doncs, molta gent doncs, que pugui venir a veure-ho, ja no també per les imatges de la guerra, si la part artística, sinó també quan veiem Sant Cugat en imatges, doncs en tota la història realment ens arriba al cor.
3: Una jornada que un any més ha convertit els museus de Sant Cugat en punts de trobada entre cultura, patrimoni i ciutadania.
2: També fem parada a Lleida, que ha tornat a obrir els seus museus en horari excepcional, com us estem explicant, amb motiu d'una nova edició de la Nit dels Museus.
0: 12 equipaments culturals de la ciutat han participat enguany en una cita ja consolidada que combina patrimoni, activitats i portes obertes fins la mitjanit. Des de Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
5: La Nit dels Museus ha arribat a la majoria d'edat. La iniciativa que ha celebrat la seva 18a edició ha permès redescobrir els espais culturals de la ciutat en un ambient ben diferent de l'habitual. Centenars de persones han gaudit d'aquesta nit màgica en els diferents museus de la ciutat en una cita que ha ofert visites lliures i activitats especials per a tots els públics en una fita que cada any atreu més visitants. Així ho assegura Pepita Gómez, treballadora del Museu de l'Aigua.
6: Bueno, és una nit molt especial, que és la Nit dels Museus. Llavors s'obren tots els museus de Lleida. I bueno, és una nit pues, com una mica màgica, no? Perquè pues, se dona molta llum, la gent pues, l'agrada molt, ve molta gent, pues, també se fa conèixer el que és, són els museus, no? La importància que tenen, la cultura que tenim, i tot són coses pues, d'aquí de Lleida, i bueno, pues, la gent pues, l'agrada molt i és molt màgica, és una nit molt bonica. Ajuda molt a portar visites i la gent, una vegada que ve, torna a vindre una altra vegada.
5: De fet, molts visitants han aprofitat aquesta nova edició per entrar en museus que habitualment no visiten o bé per descobrir-los en un horari poc habitual, en una cita que ja s'ha consolidat a la ciutat i que confirma un any més l'interès del públic per la cultura.
2: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
7: Notícies en xarxa, esports.
2: Comencem parlant de futbol perquè avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió amb horari unificat.
0: Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda, davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid. Busquen una victòria que els acosti els dos a la permanència. La prèvia del partit dels gironins, com sempre, des de Girona FM, Pau Villafañer.
8: El Girona afronta avui el Metropolitano, un dels partits més importants de la temporada, amb l'obligació de puntuar per continuar depenent d'ell mateix a l'última jornada de Lliga. Els de Mitchell visiten l'Atlètic de Madrid conscients que qualsevol resultat positiu pot ser determinant en la lluita per la permanència i amb l'objectiu de donar la sorpresa en un dels escenaris més complicats del campionat. El conjunt gironí arriba al duel amb la necessitat de competir al màxim nivell davant un Atlètic de Madrid que té nombroses baixes. Per Mitchell, tot i així, el partit segueix sent una final.
9: No, és una final, és un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i està clar, l'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més, per mi molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club, i necessiten els 3 punts.
8: L'entrenador del Girona es veït el dubte de si Estuani hi serà o no. Recordem que l'uruguaià està percebut i està tocat del genoll, però finalment el capità i el 7 serà el Metropolitano.
2: Parlem ara de futbol femení perquè el Barça va guanyar la Copa de la Reina, la tercera consecutiva i la dotzena de la seva història, després de superar la final l'Atlètic de Madrid per 3-1.
0: La setmana vinent les blaugranes volen sumar un nou títol, el quart de la temporada a Oslo, on disputaran la final de la Champions davant l'Olympique de Lió.
2: I seguim parlant de futbol femení perquè aquest matí l'Ona Sant Adrià disputava el partit d'anada del play-off d'ascens a la primera federació femenina davant de la Reial Societat B. Descobrim com li han anat les coses a l'equip badaloní en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Aleix Blanc, bon dia.
10: Hola, bon dia. Aquí al municipal de Sant Adrià de Besòs estem al tram final del partit. De moment, victòria per 2-1 de l'Ona Sant Adrià en un partit que han dominat de principi a fi i fa 5 minuts i escaig que ha empatat el planter Xuri Urdin amb un gol de pilota parada.
2: Moltes gràcies, Aleix, i veurem doncs com acaba finalment aquest partit pels interessos de l'Ona Sant Adrià, com us explicàvem, la final, en aquest cas el partit d'anada, per ascendir a la primera federació femenina, l'equivalent a la segona divisió masculina. Parlem ara, seguim amb futbol, parlem de primera federació, i és que ahir es va jugar la penúltima jornada també amb horari unificat.
0: I comencem pel Sabadell, que va deixar escapar les opcions d'ascens directe després de perdre la Nova Creu Alta davant de l'Antequera per 0-1. Aquesta derrota, combinada amb la victòria de l'Eldense, va donar l'ascens matemàtic a l'equip alacantí. Els vallesans, això sí, dependran d'ells mateixos per acabar a la segona posició. I al duel català entre Nàstic i Europa, la Moneda va caure de cara a l'equip tarragoní, que es va imposar per 2-1 i aconsegueix sortir de la zona de descens. El conjunt grana assolirà la permanència si guanya la setmana vinent al camp de l'Hèrcules. Per la seva banda, l'Europa es manté en zona de play-off gràcies a les derrotes dels seus rivals directes.
2: Passem ara també pel circuit de Montmeló, com us hem parlat a la primera part d'aquest Notícies en Xarxa, perquè està en marxa la cursa de MotoGP. Ara mateix, això sí, la cursa es troba detinguda amb bandera vermella a causa d'una caiguda.
0: A la categoria de Moto2, la victòria ha estat per l'espanyol Manu González per davant de l'italià Celestino Vietti i el també espanyol Ethan Guevara. A Moto3, el triomf també s'ha quedat a casa, ja que s'ha imposat Máximo Quiles, seguit per Álvaro Carpe i David Muñoz.
2: Parlem també d'hoquei patins perquè el Vilassana avui intentarà defensar el títol de la Copa de la Reina.
0: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final contra el Telecable, que ha guanyat 5-2 al Benvibre. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
2: I també tenim waterpolo. Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina.
0: El Sant Andreu ha guanyat 14-15 al Boliagmegui i el Mataró 10-12 al 6 Roma. Els dos seran en aquesta final a 4, que es jugarà el 10 i el 12 de juny a Malta. El Sabadell, en aquest cas, necessitava remuntada davant l'Olympiacos, però ha perdut 10-8 i queda fora d'aquesta final a 4 de waterpolo.
2: I acabem amb un apunt de bàsquet. A l'ACB aquest matí ha jugat el Força Lleida, que s'ha imposat per 75-72 al Gran Canària, i victòria especial i de prestigi del Joventut, que ha guanyat a la pista del Real Madrid per 81-89. Recordem que el Barça tanca la jornada a les 8 del vespre visitant el Tenerife. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Si us ha parlat Eduard París i Adrià Jurado, perdó, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
13: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: Menjar sostenible per no emplenar el mar de plàstics.
15: Malauradament, encara veiem que al mar, al bosc o a la platja, els plàstics són presents a tot arreu. Sabies que la meitat dels plàstics que s'utilitzen al món són d'un sol ús? Entre tots i totes, ens hem d'esforçar per reduir els envoltoris que utilitzem. Així, sempre serà millor comprar aliments frescos a granel, utilitzar bosses de tela, carmanyoles reutilitzables o ampolles d'aigua de vidre o metall. Si consumim productes de proximitat, reduirem l'empremta de carboni, doncs aquell aliment haurà fet menys quilòmetres per arribar al consumidor. Penseu que una llauna d'alumini pot trigar fins a 10 anys en convertir-se en òxid de ferro, o que un envàs d'un iogurt trigarà fins a 400 anys en desfer-se al mar.
13: Salut activa.
16: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
17: És molt important que el que mengem, que ens emportem en excursions, a la platja o en activitats que fem a l'aire lliure, siguin el més sostenibles possibles. Com ho podem fer? Doncs portant carmanyoles en comptes d'envasos amb aliments d'un sol ús, com podrien ser aquestes amanides ja fetes. Doncs nosaltres utilitzem la carmanyola. Per veure, doncs podem utilitzar ampolles de vidre o cantimplores, o inclús bidons, tot i que són de plàstic, però almenys no són d'un sol ús, sinó que tenen una vida més llarga a nivell de beure, o inclús bocanrols, no?, que són com una espècie, no?, d'estutxos on podem posar els entrepans en aquí. I si pel cas tinguessin que portar algun aliment envasat, és molt important que després aquestes deixalles, aquests envasos, ens els emportem a casa i els reciclem bé, i sobretot per contribuir a la salut planetària i que tinguem tant la muntanya com la natura, com els mars, com els rius, el més saludables possibles, perquè és el lloc on també ens dona vida i ens dona salut, i els hem de respectar.
13: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
7: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Demà és un dia clau pels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Esquerra reunirà el seu Consell Nacional, que, si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa pels nous comptes.
0: Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit pròrrogues.
2: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
0: Bon dia, Eduard.
2: Avui és dia també d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
0: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral. El candidat popular Juanma Moreno ha criticat el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular.
2: I en successos, la divisió d'investigació criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
0: Aquest és el tercer tiroteig al carrer durant l'últim mes a Barcelona.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
18: Hola, què tal? El matí de diumenge ha estat radiant al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols. Ja a partir de les 10 del matí hem tingut l'arribada de les primeres bandes de núvols als íprims per la franja de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. I a aquestes hores del migdia tenim el creixement de les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que seran les causants dels ruixats que tindran lloc de cara a aquesta tarda, i haurem d'estar en màxima alerta, sobretot aquells que es concentrin a les comarques de Girona, sobretot, per exemple, Pla de l'Estany, en Gironès, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, perquè puntualment ho podran fer-ho amb intensitat. A aquestes hores de la jornada, les temperatures es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, màximes que passen dels 22-23 graus, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà dilluns començarem la jornada amb ruixats, sobretot ubicats a primeres hores del matí a la Costa Daurada, i a la tarda s'intensificaran aquests ruixats una altra vegada al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
2: I en els esports, avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió.
0: Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, busquen una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, per la seva banda, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a un quart de 10.
2: Aquest partit al Camp Nou, a més, es convertirà en l'adeu de Robert Lewandowski. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Demà és un dia clau pels pressupostos de la Generalitat, i és que Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional, que, si tot va segons el guió previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tirar endavant els nous comptes.
0: En el mes de març, el govern socialista va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients, a més de les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb canvi de govern pel mig, només s'han aconseguit anar prorrogant els que hi havien d'aquell any. Ens porta tots els detalls i ens amplia la informació Norma Olebrero.
19: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte, USTEC demanava a Esquerra i als comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Però on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents. Però com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir al Maresme, als Vallesos, al Penedès i al Garraf un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions al programa Ciutadella.
20: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
19: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord, ho ha dit Jessica Albiach aquest matí.
21: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
19: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat.
1: Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
2: I seguim en política perquè avui és dia d'eleccions autonòmiques a Andalusia. Les enquestes vaticinen una victòria del PP amb la incògnita de si els populars revalidaran la majoria absoluta o dependran de Vox.
0: Catalunya ha estat un element central durant la campanya electoral, especialment per les crítiques dels fins ara president andalús i candidat Juanma Moreno contra el que considera cessions del govern espanyol amb el finançament singular. En aquests comicis estan citats a votar 6,8 milions d'andalusos fins a les 8 de la tarda. A més, el fet que l'exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, sigui la candidata socialista, converteix els comicis en una mena de plebiscit a la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez.
2: Parlem ja de successos perquè la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga la mort d'un home a trets aquest dissabte a Barcelona, concretament al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port.
0: Segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant, sense fugir, corrents pel carrer de la Química, en direcció cap a la Gran Via. La investigació s'estosta a secret de les actuacions i aquest és el tercer tiroteig al carrer en l'últim mes a Barcelona.
2: I encara un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, per part d'un home de 30 anys que ha estat detingut, això sí, sense provocar ferits.
0: L'incident s'ha produït al pel voltant de les 5 de la matinada, quan s'han sentit dos trets al carrer de Batllori, al barri de Sant Josep. Una patrulla de la Guàrdia Urbana s'ha desplaçat ràpidament a la zona i ha observat com un cotxe fugia del lloc, saltant-se un semàfor en vermell. S'ha iniciat una breu persecució que ha acabat a la zona del port de Matacavalls, amb l'arrest d'un dels ocupants del vehicle. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut i han recollit proves del lloc del tiroteig per aclarir els fets.
2: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 8 una dona per col·locar adhesius i fer pintades de caràcter xenòfob contra la comunitat musulmana a Roquetes, a la comarca del Baix Ebre.
0: L'arrestada de 28 anys pertany al grup Ultra Núcleo Nacional i està acusada d'un delicte d'odi i discriminació i un altre delicte de danys. Els fets es van produir durant el mes d'abril, quan la presumpta autora va enganxar diversos adhesius d'ideologia nacionalsocialista i va realitzar pintades xenòfobes contra els musulmans al voltant d'un parc infantil de la població ebrenca, un fet que va generar un notable rebuig social i institucional.
2: Marxem ara en directe al Gran Premi del MotoGP al circuit de Montmeló a Barcelona, Catalunya, on hi tenim la companya de Vallès Visió, Guada Izquierdo. Recordem que la cursa de MotoGP s'ha iniciat a les 2 de la tarda, però ara mateix es troba detinguda. Guada Izquierdo, què ha passat? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs ara mateix molta expectació des de les graderies per la caiguda que acaba de patir Àlex Márquez. S'han vist moltes cares de preocupació entre els aficionats, però ja han confirmat que el pilot es troba conscient i amb l'atenció mèdica corresponent. Ara s'està a l'espera de que es reprengui la cursa. Això sí, una imatge impressionant la que presenta avui el circuit de Barcelona-Catalunya. Tant les graderies com la zona pelús estan plenes de gom a gom. Hi ha moltíssima afició i un ambient extraordinari. En total, avui s'han aplegat aquí al circuit prop de 75.000 aficionats de diverses parts del món i es calcula més de 184.000 espectadors durant tot el Gran Premi de MotoGP. També cal destacar la feina que s'està fent fora del circuit, perquè el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un operatiu especial davant la gran quantitat d'aficionats que hi ha avui per tal que la sortida sigui el més ordenada i còmoda possible.
2: Moltes gràcies, Guada. Veurem si la cursa es pot reprendre i finalitzar i, sobretot, especialment, que l'estat de salut d'Àlex Márquez sigui el millor possible. I arran de la crisi de l'antivirus, les informacions apunten que la parella dels Països Baixos que va morir després de contraure el virus, en primer lloc l'home i després la dona, hem conegut que van visitar un abocador on s'hi poden veure aus de molts tipus a l'Argentina.
0: Segons va publicar el New York Post, el matrimoni eren ornitòlegs jubilats. La companya de Ràdio Rosselló, Laura Alcalde, s'ha apropat als responsables d'un dels abocadors de territori, el de Montoliu de Lleida, gestionat pel Consorci de Residus del Segrià, i això és el que li han explicat.
22: Crec que els ornitòlegs
3: més que espècies...
6: Joan Ibarz és tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal del Segrià i ha explicat que reben algunes sol·licituds per entrar a l'abocador per part d'ornitòlegs, sobretot, però que molts cops es queden fora del recinte on també poden veure bé allò que busquen.
3: A Montoliu, doncs, també tenim moltes peticions i d'ornitòlegs i gent, no?, que vol vindre o vol entrar a l'abocador. Aquestes aus venen atretes pel menjar.
6: L'alcalde del municipi, Eduard Murgo, ha destacat la part pedagògica de tenir un abocador amb visites escolars entre les més destacades, però tenir aus al municipi va generar molts problemes fa uns anys perquè els ocells provocaven talls de llum quan es recolzaven en els pals de llum municipal.
22: Provocaven, doncs, talls en el subministre, no? perquè doncs, s'acabaven morint, no? d'aturar-se malament amb un dels cables i provocar, doncs, un tall de llum. Llavors es va optar per ficar uns reflectants al llarg de la línia i des de llavors fins a dia d'avui no hem tingut cap més incident amb la línia i les aus.
6: Les aus són molt diverses i el veïnat també en fa seguiment, com explica l'alcalde.
22: Des de voltors, perquè tenim manades de voltors de vegades 40, tenim després àguiles, tenim falcons, tenim cigonyes.
6: El canvi climàtic, segons l'alcalde, ha fet que, per exemple, les cigonyes, que abans migraven, ara es quedin i ja siguin gairebé habitants del municipi, que en compta ara amb 491.
2: I seguim en matèria d'antivirus perquè la dona catalana aïllada al Clínic de Barcelona per haver estat en contacte a l'avió de precisament aquesta dona holandesa que va acabar morint a Sud-àfrica ha tornat a donar negatiu en la segona prova PCR.
0: Segons el Departament de Salut, es manté asimptomàtica i en bon estat general. Continuarà en situació de confinament i observació d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries.
2: I avui també se celebra el Dia d'Internet, una eina imprescindible per informar-nos, comunicar-nos o treballar, però també un espai on cada cop hi ha més estafes, perfils falsos i trampes digitals, cada cop més sofisticades.
0: Genís Margarit, enginyer de telecomunicacions i experta en ciberseguretat, ens fa quatre recomanacions per evitar caure en els paranys.
23: Usar difícil l'accés a les claus.
24: Ens roben les credencials, ens roben les claus de casa perquè nosaltres hem sigut el serraller. Però si tens un clauer de contrasenyes, la contrasenya ja no te la saps. Com que no te la saps, quan et surt el lloc fals, que la màquina sí que se n'adona, no t'ho omple. I com que no t'ho omple i tu no t'ho saps, no ho pots ni escriure. I t'autoprotegeix.
23: Evita gestions sensibles per internet.
24: Com pot ser que ara circumstàncies tan crítiques com és gestionar els nostres estalvis ho estiguem fent davant d'una pantalla que ens poden aixecar la camisa? Llavors, és cert que podem prendre moltes mesures preventives, però hi ha coses que encara val la pena no fer-les per internet, encara que sembli anacrònic.
23: Navegar per llocs segurs.
24: Deixar de fer l'Indiana Jones per internet. Si vas a internet i vas al CatSalut, no et passarà res al CatSalut. Però si vas a internet a buscar el xollo de la teva vida perquè no sé quina pàgina web et donen un descompte del 10%, aquell xollo te l'enviaran a casa. Però pel 10% que t'has estalviat, hauràs perdut la teva targeta de crèdit i hauràs perdut la teva contrasenya perquè t'hauràs registrat en un lloc que per aquell 10% el que volen és robar-te la informació.
23: No donar res per cert sense verificar-ho.
24: Des de que ha explosionat la intel·ligència artificial hem vist que ens poden falsificar la veu, que ens poden falsificar la imatge. O sigui que les nostres capacitats cognitives per saber si aquell amb qui estarem xerrant o aquell qui ens demana aquella cosa és veritat o no, es redueixen a zero. A zero. Perquè a partir d'ara mateix, si em truquen els meus pares, poden no ser els meus pares.

0: per just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: I obrim ja el bloc cultural parlant de Castells amb l'actuació que s'ha dut a terme avui a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès amb motiu de les fires de maig.
3: Una diada àgil de poc més d'una hora i en la qual no s'ha produït cap caiguda. L'ha seguit la companya de Ràdio Vilafranca, la Judit Benages.
4: Bon migdia des de la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, on fa una estona ha acabat la diada de Fires de Maig, la que dona el tret de sortida al tram estiuenc de les actuacions castelleres més exigents. Avui, les dues colles locals castellers de Vilafranca i Xicots es presentaven a l'actuació amb els deures fets a l'assaig i, per tant, només quedava rematar-ho a plaça. I així ha estat. Els castellers de Vilafranca han començat l'actuació amb el segon 3 de 9 en folre de la temporada. Després han estrenat el 4 de 9 en folre i en tercera ronda un nou 4 de 8 amb agulla que en breu volen pujar un pis més. Han posat la cirereta amb també el primer pilar de 7 en folre. Per la seva banda, els xicots han començat amb el seu castell insígnia, el 5 de 7, que han descarregat també sense cap mena de problema. Després ha vingut el primer 3 de 7 amb agulla d'enguany i han acabat amb el 4 de 7 amb agulla. Les dues colles, doncs, surten satisfetes d'una diada que mira clarament cap al futur en un any en què hi ha concurs de castells a l'octubre.
2: I on també hi havia actuació castellera, commemorant també aquestes festes de maig, era a Badalona. Connectem ara en directe, doncs, per saber com ha anat aquesta diada castellera amb el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García. Joaquim, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Doncs aquí situació diferent. Ara mateix estem pendents a diversos membres de la colla dels castellers de Badalona, ja que mentre descarregaven un 2 de 7 han fet llenya, han caigut, i el servei d'emergència se'ls ha hagut d'atendre a diversos lesionats. Estarem pendents. Fins aquí el moment, vivim un ambient de grans ocasions, una plaça de la Vila plena, amb una diada castellera que començava a les 12 del migdia puntual, després d'un cercavila multitudinari des del Mercat Maginot, on s'ha anomenat casteller d'honor el mag Enric Magú. Els castellers de Badalona afronten les rondes decisives de la jornada, compartem plaça amb Castellers de Sant Pedor i la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, que també afronten els seus reptes de la temporada. Després de les bones sensacions que tenien el mes de març a l'inici de temporada, els Micacos, la colla badalonina, buscava avui a plaça consolidar la gamma mitjana i alta de 7 pisos. De fet, ho han aconseguit a l'inici de la jornada. Pas previ imprescindible abans d'encarar el que és el seu gran repte d'aquesta temporada, el salt, atenció, als castells de 8 de cara a final de curs. Una diada que encara la recta final al centre de la ciutat entra unes festes de maig que mulleixen, entrem ple d'activitats.
2: Moltes gràcies, Joaquim, i veurem com acaba, doncs, aquesta diada castellera a Badalona. Canviem de terç, ens n'anem, en aquest cas recuperem la informació del Dia Internacional dels Museus, en aquest cas fent parada a Olesa de Montserrat, que celebra un seguit d'activitats al Centre Cultural Cal Puigjaner.
3: Entre les propostes hi ha visites guiades, degustació de tapes i vins, un concert, un espectacle infantil i l'acte institucional, que és un homenatge a les persones i entitats que han col·laborat amb el patrimoni olesà. Des d'Olesa Ràdio, Pilar Peiró.
6: El Centre Cultural Cal Puigjaner commemora avui diumenge el Dia Internacional dels Museus amb propostes culturals i lúdiques per a totes les edats. A primera hora s'ha fet una visita guiada a aquesta antiga casa pairal del segle XVI, reconvertida en espai museístic. Posteriorment ha tingut lloc l'acte institucional de lliurament de diplomes en agraïment a qui ha contribuït amb el patrimoni olesà. L'alcalde, Marc Serradó, ha posat en valor la feina feta els darrers anys per conservar i recuperar el patrimoni al municipi.
7: D'uns anys cap aquí hem començat, doncs, a fer una feina que penso que ha de donar un fruit important en el que és el patrimoni material de la nostra vila. Perquè al final el patrimoni, no sé si estareu d'acord, però és allò que uneix una mica el passat, el present i el futur, i és allò que ens fa sentir olesans, és allò que ens identifica, doncs, amb una història col·lectiva, que és aquesta vila, i que és Olesa de Montserrat, que ens fa sentir, doncs, part d'aquells que van aixecar en temps més complicats, doncs, aquesta vila, i dels que l'aixecaran en el futur. I per tant és allò que ens fa sentir orgullosos i orgulloses, i és allò que ens fa explicar a la gent qui som, no?
6: A la tarda hi haurà una segona visita guiada a aquest equipament cultural i turístic, i després un espectacle d'animació infantil i xocolatada popular.
2: Parlem ara de música, en aquest cas del Sant Cublac, que tornarà a convertir Sant Cugat del Vallès en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents.
3: serà del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat. Des de Cugat Mèdia, Sílvia González.
1: El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista a Ràdio Sant Cugat que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual al Parc de Can Vernet.
8: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural, s'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
1: Segons l'organització, el contingut serà molt interessant, amb moltes jornades i propostes. Podeu consultar la programació i també dir-vos que el festival es tancarà diumenge 14 de juny amb la tradicional jornada familiar que inclourà tallers de percussió africana. Ara bé, hi haurà un plat fort de la jornada, això arribarà el dissabte 13 de juny, dedicat als ritmes llatins i caribenys. Parlem del Latin Goes Ska, una producció pròpia i exclusiva del festival que unirà músics de salsa, reggae i ska en un espectacle únic amb Lenin Guiriloco i Memi Sila al capdavant.
2: I encara un altre apunt musical, la banda Obeses va tornar a casa per començar una nova etapa.
3: Ho va fer a Tona, el municipi on va néixer fa 16 anys, amb la presentació del nou disc Diastoler, davant d'una sala a la Canal plena de gom a gom i amb totes les entrades exaurides. Des del nou FM, Núria Parera.
9: La sala a la Canal de Tona es va omplir ahir a la nit per veure el retorn d'Obeses a casa. La banda osonenca va presentar el seu nou disc, Diastole, en un concert amb totes les entrades exaurides i que va servir per donar el tret de sortida a la nova gira. El grup culmina així un projecte musical concebut en dues parts, iniciat l'any passat amb Sístole i consolida el seu sisè treball d'estudi. Amb un directe intens, teatral i carregat de força escènica, Obeses desplegava davant del públic el nou univers sonor del disc, mantenint el segell característic que els ha convertit en una de les bandes més singulars del panorama català. Tona com a inici de gira no és casual. És el municipi on la banda es va fundar ara fa 16 anys i aquest retorn va convertir el concert d'ahir en una cita especialment emotiva tant pel grup com pels seguidors.
2: Les 2:53, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol perquè avui es disputa la penúltima jornada a la primera divisió amb horari unificat. Espanyol i Girona juguen a les 7 de la tarda davant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid buscant una victòria que els acosti a la permanència. El Barça, ja sense objectius en joc, rebrà el Betis a un quart de 10 en el que serà el comiat de Robert Lewandowski a l'Spotify Camp Nou. Baixem fins a la primera federació on ahir també es va jugar la penúltima jornada amb horari unificat.
3: Comencem pel Sabadell, que va deixar escapar les opcions d'ascens directe després de perdre la nova Creu Alta davant de l'Antequera per 0-1. Aquesta derrota combinada amb la victòria de l'Eldense va donar l'ascens matemàtic a l'equip alacantí. Els vallesans, això sí, dependran d'ells mateixos per acabar la segona posició. I al duel català entre Nàstic i Europa, la Moneda va caure de favor de l'equip grana, que es va imposar per 2-1 i aconseguir sortir de la zona de descens. El conjunt tarragoní assolirà la permanència si guanya la setmana vinent al camp de l'Hèrcules. Per la seva banda, l'Europa es manté en zona de play-off gràcies a la derrota dels seus rivals directes.
2: I a la tercera federació. Aquest matí s'ha jugat el partit d'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens entre l'Hospitalet i el Badalona. Anem a conèixer doncs ara quin ha estat el resultat d'aquest partit en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Ramon Duran, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs un partit que ha tingut moltes fases. Ha començat Al principi dominant el Badalona, sobretot amb una primera part molt sòlida, la segona tot s'ha complicat. Abans el resultat ha estat un 0-2 favorable al Badalona, per tant, agafa molta carrera a l'equip de Miquel Esparren. De cara a la tornada, ha estat, com diem, una primera part plàcida, però la segona ha passat absolutament de tot. Hi ha hagut una expulsió per dues targetes grogues per part de l'Hospitalet i a partir d'aquí s'ha començat a escalfar el partit fins a un punt en el que de la graderia han llançat un flamisell i els tres àrbitres han dit que el partit havia d'aturar-se. Per tant, han marxat tots els jugadors, els vestidors, al cap de 10 minuts s'ha reprès i a la represa l'Hospitalet s'ha fet fort. Una i una altra ocasió ha tingut sobre la porteria de Carlos Dazón, no han entrat les ocasions i al final ha estat el Badalona qui ha fet el gol a l'últim minut. Per tant, partit vibrant, sobretot a la segona part, que deixa un molt bon resultat pels de Miquel Esparren de cara al partit de tornada a Badalona.
2: Moltes gràcies, Ramon, i apuntem doncs aquesta victòria per 0-2 en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona federació. Recordem que aquesta tarda es juga la segona semifinal. Acabarem aquest Notícies en Xarxa recordant aquesta notícia d'última hora pel que fa a la cursa de MotoGP al circuit de Montmeló amb aquest greu accident d'Àlex Márquez, que ha estat evacuat del circuit amb ambulància. Per ara la cursa continua detinguda i a l'espera de confirmació oficial si finalment es podrà reprendre o es donarà per finalitzada. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Passeu un bon diumenge.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: Hola amics, què tal? Una setmana passada i novament, tal com us vam dir, estem entre tots vosaltres per oferir-vos un nou episodi d'aquella música que ens va acompanyar a la nostra joventut. Concretament, avui us portem un grup dels anys 60, concretament de l'any 1964, en què hi ha components que coneixereu. El nom del grup és Los Brincos, o era Los Brincos. I escoltarem el primer tema que van enregistrar aquest grup. Concretament era Dents de Pulga. Veureu que encara no estan ben acompassats. Era el primer tema que va entrar l'any 1964. Escolteu-lo.

0: El grup Els Brincos va crear l'any 1964. Els seus components foren Fernando Arbex, Manuel González, Juan Pardo i Antonio Morales, posteriorment Junior. Van ser coneguts com els Beatles espanyols, d'aquí que el nom del grup s'assemblés fonèticament al de la banda inglesa. Al principi es va pensar en les Ovejas Negras. Tots els seus discos en la primera etapa van ser número 1 en les llistes de popularitat espanyola.
1: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
0: Un altre dels seus èxits de l'any 1965, després d'aquest que acabem d'escoltar, que el nom en espanyol vol dir Baila la Pulga, doncs era un molt conegut per tots vosaltres, flamenco.

Els Brincos naixeren a instàncies de la discogràfica espanyola Zafiro, que va tratar de repetir a Espanya l'èxit de les bandes britàniques, formant un conjunt que unís les característiques de les bandes britàniques en la personalitat espanyola. Un nou tema que també va ser èxit de l'any 1965, Tu me dijiste adiós.

Un altre tema també que els va revestir de més èxit per aquella època. L'any 1966, us recordeu d'aquell Mejor? Doncs som-hi.

va ser Lluís Sertorius, va ser l'encarregat de reclutar els membres del grup procedent de bandes pioneres del pop espanyol, com eren Los Estudiantes i Los Pecaniques. Sertorius, desgraciadament, va morir poc abans del llançament d'aquesta banda. Escoltem un tema, un nou tema, Sola.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Avui, a través de la vostra sintonia preferida, us portem un grup que va triomfar pels anys 60 fins als anys 70, aproximadament. Us estem parlant dels Brincos, procedent d'altres grups, com eren Los Estudiantes i Los Pequeniques, que eren les dues bandes pop que hi havia en aquella època. Més endavant, Juan Pardo i l'Antonio Morales es van separar dos anys més tard del grup i van formar el duo Juan y Junior. I continuem aquí a través de la teva sintonia i més èxit de Los Brincos. Ara escoltarem a la Lola.

escoltant els èxits dels Brincos, que tantes vegades havíem ballat, havíem escoltat i ens havíem portat nous sentiments, nosaltres recordem i fem renéixer aquests sentiments novament, molts anys després, clar està. I anem a escoltar un altre tema que estem segurs que tots el recordareu, per un sorbito de xampany.

0: més èxit dels Brincos, que van estar als primers llocs de les llistes de popularitat i de ventes de tota la nació espanyola.
1: Borracho, borracho yo, tururú.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.

I continuem la segona part del nostre programa i ho fem continuant en la bona companyia musical de Los Brincos. El segon amor és el tema que ens ofereixen a continuació. La, la, la.

Bye-bye, chiquilla. I és com un sueño. Són els dos temes que escoltarem a continuació a través de la teva sintonia preferida i la sintonia de la Ràdio Nostàlgia, la música pel record aquí present sempre, cada setmana, i com no, a través de la teva sintonia preferida, que ja ho hem dit una altra vegada, però ho hem repetit, no passa res, i continuem en Bye Bye Chiquilla i és com un sueño.

Aquest grup, Los Brincos, no va estar tampoc lliure de polèmica, ja que, segons deia Jesús Ordabàs, Els Brincos no tocaven realment en les seues pròpies gravacions, sinó que eren substituïts per altres músics. En realitat, ells mateixos tocaven en l'estudi, però la llegenda, quan va ser anunciat per plagi en un dels seus temes que hem pogut escoltar sola l'any 1965, diverses revistes de l'època, com 10 minuts, Fotograma o Disco Express, es van fer ressò d'aquesta notícia. Coses que solen passar quan un grup, doncs, aconsegueix molta i molta fama, com van aconseguir Els Brincos. I per acabar aquest repàs que hem fet a la discografia més important de Los Brincos, podrem escoltar per últim tema Oh Mamá, un tema que posarà punt i final, doncs, aquest repàs que hem fet a la vida artística i una petita també a la vida personal d'aquest grup, Los Brincos.

Fins aquí, amics, la part del programa dedicada enterament a Los Brincos. I continuem escoltant un bolero que vam estrenar aquí a la ràdio fa unes setmanes, concretament. I hem tingut diverses trucades a través de l'embalatradio@gmail.com per tornar-lo a escoltar. El nom del bolero és Qué Bonito. Doncs anem a gaudir-lo.

I per acabar el programa ens arriba l'orquestra Mondragón en la seva forma peculiar que té de les seves interpretacions en aquest bodeguero, l'orquestra Mondragón.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Amics i amigues, i fins aquí el nostre programa. Us esperem la propera setmana i quan no. Mentrestant, cuideu-vos de ser ben i ben feliços. Adéu-siau.

0: per Josep Maria Jurado.
1: En l'edició d'avui de Hot Dance 80, a la història del High Energy, la protagonista serà Evelyn Thomas. Escoltarem alguna novetat. Escoltarem avui Acid House. En definitiva, escoltarem la música que funcionava a les pistes de ball als anys 70, 80 i 90. Així doncs, benvinguts a la història del High Energy.

Helen Lucille Evelyn Thomas va néixer el 1953 i ens va deixar el 2024. Fou una cantant americana de Chicago que es va convertir en una icona fonamental a la música High Energy.

La seva veu potent i la col·laboració amb el productor britànic Ian Levine la varen portar al cim de les llistes de ball durant els anys 80 a tot el món.

seu primer senzill va ser el que estem escoltant, Weak Spot. El va editar el 1976. Fou un èxit immediat al Regne Unit, establint-la com una de les veus emergents del soul i la música disco.

El 1976 va dir Domsday, que estem escoltant, i també Love's Not Just an Illusion. El 1976 també va editar Love's Not Just an Illusion.

Si no hagués tingut aquests èxits als anys 70, no hauria estat el que va ser als 80s. Un any més tard, el 1977, va sortir al carrer My Heart's in My Star.

però el gran èxit de Valentoman va arribar als anys 80. Més exactament, el seu èxit mundial definitiu. Això va ser el 1984.

Aquest tema no tan sols va ser un èxit massiu, va arribar al número 1 a la llista Billboard Dance als Estats Units i al número 5 al Regne Unit, sinó que també va donar nom al gènere musical High Energy, tot i que el va anomenar així, com sabem, la Donna Summer.

Al llarg de la dècada dels 80 i 90 va continuar gravant himnes per les pistes de ball. Es va mantenir activa en la indústria de l'entreteniment amb la seva pròpia companyia, el Japan Entertainment.

1984 va ser un gran any per l'Evelyn Thomas, perquè a part del High Energy Masquerade, també va editar Hearless.

és que la reina del pop no vol ser destronada. I ha escollit com la seva acompanyant la Sabrina Carpenter. Bring Your Love és el single que han editat juntes el 2026. Madonna. I got something I want to talk about. I anem a per un altre remix. En aquesta ocasió és una cançó de Bronski Beat. Hit That Perfect Beat.

Les lletres de les cançons a vegades les fan en 5 minuts. A vegades és una història personal. A vegades és una història aliena. És el que us anem a explicar ara. El 1983, després d'una festa dels Premis Grammy, Donna Summer fou al lavabo d'un restaurant i allà es va trobar una dona anomenada Aretha Collins, quedant-se adormida de peu mentre sostenia un diari. La va despertar i li va explicar la seva història. Li va dir aquesta dona, la Donna Summer, que tenia dues feines per arribar a final de mes. She worked hard for the money. Ella treballa dur pel diner. Com hem dit, aquella mateixa nit, Donna Summer va començar a escriure la lletra en un tovalló. El que la va commoure no tan sols fou el cansancit d'Aureta, sinó la seva dignitat enfront d'un treball menut i invisible.

com la història d'aquesta cançó. Seguim endavant a l'edició 642 de Hot Dance 80 i ara ho fem amb somnis. Els somnis, en aquest cas, de Crystal Waters. Això és una mica d'Eurodance.

0: sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.
1: Recording studios somewhere far, far away.

amb tots els estils. Hi ha cançons més comercials i altres menys. Però el primer a fer Acid House va ser Future, amb Acid Tracks. Recorda, pots enviar una nota de veu al 626-440-111 demanant-nos la música dance que vols escoltar al teu programa preferit. 626-440-111. Notes de veus, no trucades, notes de veu.

Sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80.

of the Valium és l'únic senzill del grup britànic Mars, enregistrat i llançat el 1987. Va arribar al número 1 a diversos països i és considerat com un hit significatiu en el desenvolupament de l'acid house britànic.

Anem per coses més comercials, com ho anem a escoltar tot seguit dels Inner City amb Big Fan. I és que, com hem dit moltíssimes vegades, a Hot Dance 80 ens agrada punxar-vos la música, la cara A, la cara B, la cara C.

Què, us agrada l'acid house? Sí? Doncs escoltem ara Marshall Jefferson. Cop de pià forts per portar-nos a la casa de la música, the house music. Anthem, Move Your Body.

0: Estàs sintonitzant Hot Dance 80. Avui estem fent un repàs als temes Acid House.
1: Hola, què tal? Soc Josep Maria Castells del Dream Team i vull enviar una salutació molt especial a tothom que està escoltant Hot Dance 80, el programa presentat per Josep Maria Jurado. This is the sound of...

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical per Barroja Show, i aquí dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado i Escobar.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

benvinguts i benvingudes a una nova edició, en aquest cas la que fa el nostre programa 2029 del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Aquest espai del dia d'avui i el que ve, basats en més que res en l'actualitat, tot i que també tocarem algun disc del 2025 que ens va quedar la lleixa sense escoltar-lo, com aquesta edició de Lux del Not to Self del cantant Randy Houser, que avui ens acompanyaran les primeres cançons. En Sean Randolph Houser, nascut el 18 de desembre de 1975 a Lake, a l'estat de Mississippi, i un artista que va tenir un cert èxit a les llistes de música country, sobretot a l'any 2012 i 2013, amb aquells dos números 1, el How Country Feels i el Running Out of Moonlight, cançons que ens han acompanyat des del segell discogràfic Stony Creek Records, sobretot amb les seves realitzacions. Note to Self pel segell Magnolia es va editar el 11 de novembre de 2022, l'edició de luxe el 2025, amb cançons com aquesta, que m'encanta aquest tema que acabem d'escoltar, Still the Cowboy, o també el senzill anomenat Cancel. Cancel.

cançons que ens acompanyaran avui de l'actualitat musical, perquè les anem deixant de banda per una cosa o per l'altra, i al final resulta, doncs, que des d'ençà ara fa un any tenim més de 6.000 cançons per escoltar, i òbviament no donarem a l'abast, i menys si xerro tant. Abans d'aquest senzill, aquest cancel que acabem d'escoltar, es va extreure un tema que va ser un èxit menor, també un número 29 a les llistes de country el 2022, que donava a presentar aquest disc d'en Randy Houser. Es deia No to Self, i la cançó també portava el mateix nom.

de debut de Carter Faith, tot i que anteriorment ja havia editat tota una sèrie d'EPs d'ençà el 2021. Tres havia editat abans del seu àlbum de debut per MCA Nashville, el Sherry Valley, aquest disc que ens acompanya amb el cantant nascut el 14 de juny de l'any 2000. Un artista, doncs, que avui ens acompanyarà des de Davidson, una població de Carolina del Nord. Carter Faith Jones, amb una de les cançons de l'àlbum que es diu Grudge.

que ens portava la Carter Faith, un àlbum produït per Topher Brown, realitzat originalment el 3 d'octubre de 2025, un disc que a més va mereixer una nominació per àlbum de l'any a la 61a edició dels Premis de l'Acadèmia de Música Country, fent de la Carter Faith la primera artista en 10 anys a ser nominada per aquest premi amb el seu àlbum de debut, seguint el que va fer Chris Stapleton amb el Traveler el 2015. D'aquest disc es va extreure un sol senzill, que va ser la cançó anomenada Betty, que al Regne Unit arribava al número 6 a les llistes de country i al Canadà al número 25.

així hem recordat ja dos àlbums del 2025 que en el seu moment no vàrem contemplar per al nostre espai, Randy Houser i Carter Faith, la segona amb aquest disc Sherry Valley, del qual escoltarem una tercera peça, tot esperant les seves noves cançons, que de ben segur que ens haurien d'arribar ben sovint. Per cert, que si la voleu veure a Netflix, busqueu la pel·lícula Heartland, on hi participa, és una de les estrelles de la pel·lícula, al costat de Jessica Chastain i John Hawkins. El tema que dona nom al seu disc és aquest Sherry Valley. Let's go.

Artista excel·lent que ens arriba des de Skien, una població de Noruega, on va néixer el 14 d'octubre de 1967, a la que conec des de fa moltíssims anys, quan a finals dels 90 començava la seva carrera artística per al segell noruec Showtime Records. Aleshores va publicar el seu primer àlbum, que es deia Country Time, i des de sempre ha estat molt vinculada a la música country, també a la música folk, fent versions i també temes propis, i també cantant en noruec, a part d'en anglès. També hi va participar, doncs, en diverses cançons amb populars concursos, sobretot del nord d'Europa. Heidi Hauch, amb el seu darrer àlbum del 2025, el disc que es titula Country Miles, amb aquest tema By That Tall River, també ple de versions, com per exemple la que fa d'aquest fabulós tema de Freddie Fender, Before the Next Teardrop Fall.

l'excel·lent i recordada cançó d'en Vivian Keith i Van Peters, que la va fer prou famosa amb Freddie Fursten, amb Freddie Fender, perdó, que va ser un èxit, un crossover a les llistes de pop i de country, el número 1, tant una llista com l'altra, el 1975, Before the Next Hit Falls, amb aquesta versió del darrer àlbum de 2025 d'un artista que darrerament també està jugant molt, i la podem trobar amb altres noms a través de la intel·ligència artificial. Aquí no, aquí encara és ella, Heidi Hauch, amb la versió del Me amb Bobby McGee, des d'aquest Country Miles.

Chris Jansson és el nostre següent protagonista, un artista que ha realitzat 5 àlbums d'estudi, 3 EPs i 14 senzills i que va debutar el 2010 en Till a Woman Comes Along, que per B&A Records, que va tancar i després va fitxar per Bigger Picture Music Group. També va publicar un EP amb 2 senzills i que també va tancar i després va firmar per Warner Records Nashville, per al qual va enregistrar 4 àlbums d'estudi. Amb el seu propi segell en discogràfic que es diu Harper Sixteens, va publicar també un disc, The Outlaw Side of Me, el 2023, i Wild Horses es va publicar, aquest que estàvem escoltant, l'1 d'agost de 2025 a través de Warner Nashville. Hem triat aquesta cançó més rockera per començar el repàs, Up to You, però el senzill que es va publicar d'aquest disc en va ser la cançó Me and a Beer, una cançó que va arribar al número 11 de les llistes americanes. Va escriure la cançó al costat d'Andy Sheridan, Ashley Gorley i Taylor Phillips.

Arribant a la recta final de l'espai del Club del Country per el dia d'avui, repassant aquests àlbums de 2025 amb la companyia d'en Christopher Pierre Johnson. Chris Johnson, nascut el 2 d'abril del 1986 a Perryville, a l'estat de Missouri. Únic senzill, com han dit, d'aquest disc publicat, però què tal si escoltem la cançó que li dona nom? Wild Horses.

del nostre programa la compartirem amb en Bruce Frederick Joseph Springsteen. En Bruce Springsteen, nascut el 1949, de pos en el món de la música, també ha tingut certa relació amb la música country a través dels seus anys, i aquest darrer disc que estem escoltant, doncs moltes emissores de música country l'han posat. De fet, és un disc del 2025 que no és nou, sinó que recull peces que havien estat enregistrades en els períodes entre 1983 i 2018, 7 àlbums temàtics que inclou un total de 83 cançons, tracks 2 de Lost Albums. Imagineu-vos la quantitat de música que ha fet, que ha llançat al mercat, i encara la que li faltava per realitzar i per fer. Doncs d'aquest disc que hem escoltat, òbviament no tenim temps per escoltar 83 cançons, el tema Two of Us i una relacionada amb Nashville. Això es diu Somewhere North of Nashville.

cançó de la part de l'àlbum que es diu Somewhere North of Nashville, amb la cançó del mateix nom que el tancava, enregistrat el 1995 al costat de The Ghost of Tom Joad, amb les mateixes sessions. Un tema magnífic que també va ser reenregistrat i va ser inclòs amb el Western Stars del 2019. Un altre dels àlbums que havíem escoltat és el Twilight Hours, que va ser enregistrat en dos períodes, el 2011 i el 2017-18, durant les sessions del Western Stars. LA Guard Sessions amb Follow That Dream és el tema amb el qual acabem, que va ser enregistrat el 1983 durant les sessions d'enregistrament de Nebraska i Born in the USA. Bruce Springsteen, Follow That Dream. Adéu-siau i fins la setmana que ve.

Al Musicat d'avui podrem escoltar les últimes més recents novetats del panorama musical en català. Podrem escoltar Pitxorines, Abril, Claudine, Venus, Cris Juanico, Devon Canta Suau, Miqui Núñez i Sílvia Pérez.

0: comença Musicat. I comencem el Musicat d'avui amb un grup mallorquí que està donant molta vida a la música d'arrel. Ells s'anomenen Pitxorines. Acaben de presentar Tira-li cosetes, que és el segon senzill del seu disc Safalda Girada. Compta amb la col·laboració especial de Miquel Lladó, una figura referent de la música tradicional de Mallorca. El grup, format per 9 alotes de diversos punts de l'illa, aposta per una sonoritat folk fresca que recupera el cançoner popular.
1: Tira-li cosetes en el davantal, no li tiris fortes que li faràs mal, no li tiris fortes.

I ara, com a segona proposta del Musicat d'avui, dedicat a presentar les novetats del panorama musical en català de Ses Illes, ens anem al País Valencià. Instruccions per estimar una cirera és el títol del primer àlbum d'estudi de la cantant de Benissa, coneguda com Abril. L'àlbum es defineix com un viatge eclèctic que fusiona gèneres com el pop electrònic, el rock, el reggaeton i el bolero. L'àlbum ha estat definit per la crítica i la mateixa artista com un viatge emocional que busca connectar amb l'essència i la delicadesa.

I anem ja pel tercer tema del Musicat d'avui, dedicat a presentar totes les novetats del panorama musical en català. La cantant Claudine presenta Serotonina, un nou senzill que aborda sense tabús la depressió i el paper que pot tenir la medicació en el procés de recuperació. Amb una mirada íntima i sincera, Serotonina neix de l'experiència personal de l'artista amb la depressió i el tractament farmacològic. Mitjançant la cançó, Claudine vol contribuir a normalitzar una realitat que encara sovint es viu amb vergonya o estigma. La peça posa el focus a la importància d'entendre la salut mental també des d'una perspectiva biològica. Diu que per ella era important parlar d'això amb naturalitat. La depressió és moltes vegades un desajust químic del cervell. Les pastilles no són la solució definitiva, però poden ser una crossa sobre la qual recolzar-se mentre es treballa per millorar. Claudine, Serotonina.

La cantant de Sabadell, Valeria Núñez Saurí, més coneguda com a Venus, acaba de publicar l'àlbum que s'anomena Mai Vista Trista. Són 14 cançons que conformen un disc on l'artista reivindica la seva pròpia identitat com a estratègia per desfer-se de l'autoimatge imposada per la resta. Aquest disc consolida la seva veu a l'escena del pop.

I anem ja per la quarta proposta del Musicat d'avui. Queda poc per poder veure al complet el treball de Cris Juanico, que ha titulat Rosa dels Vents, del que ja ha publicat 4 avançaments. El darrer compte amb la col·laboració de Marina Bifeis a la veu i s'anomena Addicció. Aquesta cançó ens parla de la part fosca de les relacions i com és de perillós el desig addictiu en les relacions. Ens parla d'aquella cosa que ens atrapa sabent amb certesa que per nosaltres és nociva. El nou treball, Cris Juanico situa una rosa dels vents al damunt l'illa de Menorca i amb aquesta superposició converteix l'illa en una talaia des de la qual recull les més variades influències musicals i conceptuals per convertir-les en cançons, sempre segons la procedència del vent que li arriba. Cada vent aporta atributs únics que serveixen al músic d'inspiració per compondre un conjunt de cançons atemporals, contribuint així a l'ampliació del seu particular univers mediterrani. Cris Juanico.

Devon Canta Suau neix de la complicitat entre tres amics i posa en valor la confluència entre la poesia i la música. El projecte uneix els referents balears Pere Suau, poeta, Antoni Bullosa, compositor, i Pau Devon, cantant, en un treball conjunt que es construeix des del diàleg entre disciplines. El disc es converteix en un viatge emocional a través de la veu poètica de Pere Suau, que troba en la música d'Antoni Bullosa i en la interpretació de Pau Devon una nova dimensió per arribar a l'oient i transcendir el paper. El treball es desplega en quatre àmbits dins d'un mateix univers sonor: poemes recitats pel mateix Pere Suau en acompanyament de piano, poemes cantats per Pau Devon amb música d'Antoni Bullosa, una peça que combina recitació i veu cantada, i dues composicions instrumentals de piano inspirades en els textos. Un altre aspecte que fa únic aquest treball és la posada en escena senzilla, on amb un piano, una tauleta, un sofà i quatre cadires per al quartet de cordes s'aconsegueix un espai íntim i acollidor.

tornarà la bellesa enjoiar-te en la seva gràcia. Desempresonarà un jorn de la seva cel·la, la tristesa, i tot a tu seràs un jardí marginat de roses. No cor trenquis ànima dolguda, el teu mals, el temps, acabarà abonint-los. Mai no romanguis massa en tot allò que cor nua. Conquerirà la pau de vell nou, aquest esperit que ara et desassossega. No cor trenquis. Una vegada més tornarà la vida en sospirs que dolcegen bellament d'enjardinar-te. Vent de jorn, o càntic de la nit, veuràs el teu front com un roseral en garlanda. No cor trenquis, si aquest misteri de viure no arribes a comprendre. No cor trenquis, si algun cop les cúpules enciriades d'estels no giragonsen segons el que tu desitges. No ha de giravoltar sempre la roda del temps amb un sentit únic. No cor trenquis. Si tot estimant el santuari, en el desert has d'endinsar-te i en nafres i t'espines. No cor trenquis, ànima meva, si per mort dels jorns que s'atorrenten, el recer on anhelaves morir-te acaba enronant-se d'aquest diluvi.

Un altre cop és el senzill més recent de Miki Núñez. Aquesta cançó arriba amb una proposta amb ritmes estivals i festius, ideal per convertir-se en un dels temes d'aquest estiu. El llançament segueix l'èxit del seu anterior senzill, L'últim petó, i el primer, publicat a finals de 2025. És una proposta fresca i enèrgica amb una tornada immediata i enganxosa que contribueix un imaginari de llibertat i desconnexió, un tema pensat per acompanyar viatges, plans amb amics i escapades improvisades. El tema destaca per la seva vitalitat i aposta per celebrar les coses petites que, com diu la lletra, són les que fan els grans moments.

I continuem el Musicat d'avui dedicat a presentar les últimes novetats del panorama musical en català. Oral Abissal és el nou disc que Sílvia Pérez Cruz acaba de publicar. Es tracta d'un projecte dual que explora el contrast entre l'origen i la recerca, utilitzant textures que van des de la calidesa de la fusta fins a la fredor del metall. L'obra es divideix en dos espais: espai oral, descrit com a real i palpable, i l'espai abissal, que evoca un món oníric i profund. Com en treballs anteriors, l'artista ha tornat a encarregar-se de la producció, buscant mantenir una sonoritat esponjosa i íntima. Sílvia Pérez Cruz ha iniciat una gira de presentació que inclou dades destacades com el 17 de maig a l'Auditori de Palma i concerts en espais com el Donostia Cultura. Segons ha explicat en entrevistes recents a mitjans de la televisió, aquest àlbum neix d'una necessitat vital de compondre per sobreviure. Sílvia Pérez Cruz.

0: I fins aquí arribem amb les novetats que hem presentat avui. Ara donem pas al periodista musical Jordi Sugranyes amb el seu concert desconfinat. Endavant, Jordi.
1: Hola, bon dia. Us parla el Jordi Sugranyes. Edició número 193 dels concerts desconfinats. Aquí a la desena temporada del Musicat. Parlem de les actuacions musicals presencials que es van organitzar durant l'any 2021, una vegada s'havia acabat el confinament domiciliari amb una legislació amb restriccions. A la sala Antiga Fàbrica d'Am de Barcelona, el 14 de juny de 2021, es va celebrar el tercer concert preliminar del concurs Sona Nou. Hi van actuar Mamaduixa, L'Alba, Palmera i Pomier. Escoltarem els Palmera. Feia poques setmanes s'havia finalitzat un toc de queda i també havia finalitzat un estat d'alarma. Calia seure en seients separats i dur posada una mascareta. Faltava poc per posar fi a l'obligatorietat de dur mascareta en exteriors, a un metre i mig de distància.

Moltes gràcies. No crec que tingui massa sentit que us expliqui de què anava la cançó ni el títol, no? Potser sí que és una mica més interessant explicar la següent cançó, perquè no, és una mica més estranya, que es diu El monstre de les galetes, i parla una mica d'un diàleg entre una cookie del navegador d'internet i un humà, i com aquesta cookie gairebé sap més de l'humà que el propi humà. Esperem que us agradi.

0: Ara em fixava amb el setlist i sembla ben bé una llista de la compra d'Amazon. No sé, paddle surf, galetes, eines... Bueno, galetes...
1: Galetes.
0: Venen menjar a l'Amazon, no? Sí? Però tot tipus de menjar? Peix. Ah, peix. Bé, doncs, la següent cançó ja hem acabat amb els productes i ja passem a excursions de muntanya, potser.

0: Moltes gràcies.
1: I fins aquí la secció de concerts desconfinats. Us ha parlat el Jordi Sugranyes. Fins la setmana que ve.
2: Moltes gràcies, Jordi, i fins la setmana que ve amb un altre dels teus concerts desconfinats.

Musicat, i avui hem pogut escoltar totes les novetats de Pitxorines, Abril, Clodín, Venus, Cris Juanico, Devon Cantasuau, Miqui Núñez i Sílvia Pérez Cruz. I com no, el concert és confinat de Jordi Sugranyes. Escolteu la ràdio, escolteu música, perquè la música és cultura i la cultura és

0: Què hi ha de nou, família? Ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, com cada dimecres, des d'aquí, des de Vilafant FM, des de l'estudi número 1, en tot preparadíssim per repassar la llista del Top 30. Ens hi esperen dues horetes, 120 minuts, amb les novetats de la setmana, la millor música i, sobretot, la vostra companyia. Qui estarà aquí amb vosaltres? En Lluís Guerrero. Aquesta setmana molt de ritme, molts de canvis a la llista i sobretot, molta canya i bona música. I com sempre, com fem cada setmana, començarem per les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat, End of Beginning.

Nova cançoneta de Raúl Alejandro, Dando Vueltas, una altra de les novetats de la setmana. I la darrera ens arriba de Madonna. Sí, sí, has sentit bé. Madonna, en Sabrina Carpenter i el seu Bring Your Love.

0: Madonna, que hi torna, ho fan companyia de Sabrina Carpenter des del seu llarga durada i s'ha anomenat Bring Your Love, una altra de les novetats, per no dir la darrera novetat que presentem aquesta setmana. Quatre novetats importants, Dijou, Tenny Six, Raúl Alejandro i aquesta de Madonna i Sabrina Carpenter. I de les novetats, els que se'n van fora de la llista, els que ens abandonen aquesta setmana.
1: Surten de la llista.
0: N'hi ha dues. Aquesta és la primera. Vuit setmanes de la llista, marxant des del 29. New Religion, Reversa.

un ritme trepidant, Faithless, Bebe Rexha, New Religion, com dèiem, ens abandonen després de 8 setmanes i ho fan des del 29. L'altre que ens abandona és J.C. Reyes i Slater. El seu Loquita, 17 setmanes de la llista, marxen des del 27.

0: Dues propostes que marxen i deixen pas ja a la repassada fem general de la llista del top 30, des del 30 fins al número 1. Vinga, fotem-li canya, comencem.
1: Número 30.
0: Claren, aquesta peça porta 16 setmanes de la llista, és el seu Love.

0: 107.3 FM.
1: La teva ràdio, la teva FM, la teva música, gaudint de Clarent. I aquest Love és el lloc número 30. I ens anem fins al 29.
2: Número 29.
1: Holto, aquesta cançó la coneixes. Hagel i Holto amb el seu Jamaican. 18 setmanes a la llista, baixant des del 28 fins al 29.

0: de Hagel, soldor Jamaican, lloc número 29, deixant pas al lloc número 28 d'aquesta setmana, que també déu-n'hi-do la guerra que porta. Va ser número 1 de la llista, porta 17 setmanes fent-se acostat.
1: Número 28.
0: Son Josef, La Pantera i Lucho.

0: Baby Rasta, com dèiem, va ser número 1 de la llista. En Josef, la Pantera i Lucho, amb aquest el seu Cupido, arribant al lloc número 28, deixant pas en el 27.
1: Número 27.
0: Aquesta té ritme, té classe i té història i té solera. Ayer la vi, Juan Magán, Omar Montes.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Juan Magán, el seu treball Ayer la vi, aquesta vegada en companyia d'Omar Montes, entrant fa molt poquet a la llista, en porten solament 8 setmanes i ja cauen del lloc número 15 fins aquest 27. Ens acostem ara amb una novetat que sona en el 26 de la llista.
1: Novetat a la llista.
2: Número 26.
0: Bé, ja el tenim aquí, el 26, el 26 de Lorin, el seu True Love.

0: It's new, new, new, new, new.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 25. Quiero...

0: Shakira i Belé, Algo Tu. Aquest és el seu nou track, col·locat en el lloc de la llista número 25. Ens acostem al 24, el ritme continua sonant i tenim ganes de que sigui així, i ho farem en companyia de Maluma.
1: Número 24.
0: És el seu Palasek en companyia de Ryan Castro, una proposta musical que és la seva segona setmana de llista. Van començar en el 26.

0: Pala Seca, això se'n diu la proposta de Maluma i Ryan Castro. Com deien, molt poquet temps a la llista, la seva segona setmana van començar el 26, salten i avancen fins al 24 i tenen ganes de continuar pujant, però s'ho agafen en calma, no tenen gaire pressa.
1: Número 23.
0: Dos amantes, Tini i Ulises Bueno.

0: Dos amantes, Utini i Ulisses Bueno, com dèiem, aquesta setmana ocupen aquesta molt bona posició número 23. Ens acostem al 22 i trobem una altra novetat a la llista, una altra entrada al top 30.
1: Entra en llista.
2: Número 22.
0: Elkan, Becky G i el seu Maratón.

0: Quin bon ritme, quin bon rotllo, Becky G, el cant Marathon, com dèiem, entrant a formar part de la llista del Top 30. I continuem amb més música i no abandonem a Becky G, perquè aquesta vegada Topic l'agafa per la cintura i ens treu el Sorry Papi.
1: Número 21.

0: Guapa Patí, Sorry, Papi, Topic i Kelly Becky G amb aquest treball musical que encapçala la llista del Top 30 amb aquesta posició número 20. Bé, ens acostem al 20, ja hem pujat 10 escalonets de l'escala i encara ens manquen doncs, 8 a 20 per arribar a conèixer el nostre número i aproximadament una horeta i tres quarts. Ens anem en el 20.
1: Número 20.
0: I aquesta sona molt bé, Rose Rice Jeans.

0: La Demi Lovato, el seu Low Risings, que aquesta setmana encapçala el lloc número 20 i ara amb molta alegria ens acostem al lloc número 19 de la llista per trobar música de casa nostra, música que sona fantàstica. És el torn de la música que sona davant del Sopa de Cabra.
1: Número 19.
0: Li acompanya la versió de la Su, Camins, Somnis i Promeses.

0: sols.
1: Camins que hem de fer sols, somnis i promeses. La veu de la Su, en companyia del Sopa de Cabra, i aquesta nova remescla que sona fantàstica des del 19 de la llista, com dèiem. Ens acostem un lloc més en l'aire. Ara mateix cau el 18.
2: Número 18.
1: I la sorpresa és Ozuna, una aventura.

0: El límit és la locura. Ozuna, sona així de bé aquest nou track, inclòs a la llista del top 30, sonant directament des del 18 i ens anem al 17 perquè tenim ganes d'anar continuant remuntant posicions fins a arribar-hi al nostre número 1 de la setmana.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: I som-hi ja, com dèiem, amb una posició més en l'aire.
3: Número 17.
0: Gaudim de la música i garburem del ritme de Josef Quevedo amb el seu Chuos.

0: Josep, lo de glamour, Pedrito, el baifo, cabrón. Aprieta, és malíssimo.
1: Aquest és el ritme, aquest és la música, aquest és la veu de Josep i Quevedo amb els seus xuos. Com dèiem, una proposta musical que aquesta setmana ens acompanya directament en el 17 de la llista. Una peça que porta 14 setmanes fins a costat i que aquesta setmana baixa des del lloc número 14. I continuem, lògicament, amb més canya i més música. I ara mateix sonant la proposta musical de Omar Kurz i Ñengo Flow.
2: Número 16.
1: Forever to Can Tell.

0: Omar Kurz, Ñengo Flow, Forever Tugendel s'està obrint pas a la llista del top 30 perquè mica en mica va remuntant posicions. Aquesta proposta porta 5 setmanes a la llista i aquesta puja del 25 fins a aquesta posició número 16. En el 15, justament a la meitat de la llista, un altre ritme.
1: Número 16.
0: Ryan Castro, Capo i Gangsta amb La Villa.

0: Grupo, Ryan Castro, La Villa. Un gran èxit que va ser número 1, que porta 14 setmanes a la llista i que ens acompanya molt ben col·locada aquesta setmana encara des del lloc número 16. Bé, el 15, justament a la meitat de la llista.
1: Número 15.
0: I arribem quan ja portem una horada de programa, o sigui, anem sobre la mitjana. És el temps de Ryan Castro, Campo i Gasta, la mansió, La Villa, i que deixi pas a la proposta que ocuparà el lloc número 14 aquesta setmana.
1: Número 14.
0: Afrojack i La Cia, en companyia de la producció de David Guetta.

0: La veu de Sia, inconfundible, el ritme de David Guetta i també, com no, la participació d'Afrojack al seu Awake Tonight, proposta que sona aquesta setmana dintre el lloc número 14. Ens endinsem en el 13, diuen que és el número de la mala sort, ningú s'ho creu, algú s'ho creu? Bé, de moment, provem sort.
1: Número 13.
0: Romeo Santos, Prince Royce, el seu Dardos.

0: 107.3 FM.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Sonava a Romeo Santos i Prince Royce amb el seu Dardos, com dèiem, 14 setmanes a la llista, caient des del lloc número 8. I ens acostem un lloc més en l'aire, en el 12.
3: Número 12.
2: Sona Bad Gyal, el seu track Mascara.

0: Màscara, la més nova de Bad Gyal, ocupant el lloc número 12 aquí a Vilafant FM aquesta setmana, gaudint de la vostra companyia, de la millor música, tot seguit. Creuem ja del 12, ens anem cap a l'11 i continuem escoltant un altre romanticisme.
1: Número 11.
0: Nicky Jam, Loco por Verte, torna a pujar posicions aquesta setmana i ho fa d'aquesta manera tan tendra i suau.

0: Loquito por verte, loquito por tenerte. Nicky Jam, la proposta romanticona que ens arribava directament aquesta setmana al lloc número 11 aquí a la llista del Top 30. Entrem ja dintre dels 10 primers al plat fort de la llista.
1: Número 10.
0: I ho fem amb María Becerra. Qué ganas de comerte. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: Gaudíem de Maria Becerra i ens hi quedem a casa nostra amb el meu àngel d'estiu 22.
3: Número 9. Oh!

0: ets el meu àngel, el meu amor. Estiu 22, sonant des del lloc número 9 de la llista, que aquesta setmana porten 11 fems a costat i repeteixen la mateixa que fa 7 dies. El que sona a continuació puja des del lloc número 11, es col·loca en el 8 i és el track de John Smith.
1: Número 8.
0: El seu Chica 305 li acompanya Fate.

0: No Drag, Don't Stop Me, Dan Fate, amb el seu Chica 305. Com dèiem, de moment funciona força bé aquesta proposta, perquè estava la setmana passada al lloc número 11 i ara ja salten fins al 8. Al contrari que fa el següent, al lloc número 7.
1: Número 7.
0: Aquest fa 7 dies era el número 1 indiscutible de la llista. Ara cau i es col·loquen al 7. Dimitri Vegas, Like Mike, Marlon, Magina Time.

0: Dimitri Vegas, Like Mike Marlon, icònic amb el seu Machine Time, com dèiem, van estar número 1 de la llista del Top 30 la setmana passada. Aquesta fa 10 que ens acompanyen i cauen en picat fins a aquest lloc número 7. Ara mateix són allà al lloc número 6 i estem ja molt, molt, molt a prop de conèixer el nostre número 1 de la setmana.
1: Número 6.
0: Hi haurà sorpresa o potser ja t'esperes qui és el número 1?

0: La mostra de la música de We Sound, el seu 5 estrelles My Tower, West Call i Of Your Drums, aquesta setmana des del 6 del Top 30. Ens acostem al lloc número 5, aquest ja no serà número 1, aquesta setmana per lo menys, i al lloc número 5 trobem a la Bad Gyal i Chencho Corleone.
1: Número 5.
0: El seu Choque.

0: Looney Tunes, la proposta de batguiar el Chencho Corleone Choque, que com dèiem, aquesta setmana ocupa aquesta posició número 5. El 4 és de Scandic, la peça de Quevedo.
1: Número

0: Eric, el track d'aquest noi, Que Bedo, que es col·loca aquesta setmana dintre del lloc número 4 de la llista, 5 setmanes que ens acompanya i ve pujant molt fort des del lloc número 7. Continuem!
1: Número 3.
0: Luis Fonsi, Fate, els diu que canviarà.
2: Amigos,

0: escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Que sona, com sempre, aquí al 107.3 Megacicles, al 100%, gaudint de la vostra companyia i la bona música. Vinga, som-hi, a veure si encapçalem ja les darreres posicions de la llista i ens col·loquem directament ja en el 2.
3: Número 2.
2: Por un pendejo, Manuel Turizo.

0: és Manuel Turizo amb el seu Por un pendejo no se llora por un pendejo, la proposta que encapçala el lloc número 2 i ens deixa directament ja a les portes del nostre número 1. Què? Ja s'ha esbrinat de qui es tracta? Pues t'ho poso amb safata.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Estoy borracho. La proposta de Quevedo.

0: Ni borratxo, la proposta de Quevedo, el capdavanter, el número 1 de la llista del Top 30, aquesta setmana aquí a Vilafant FM.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: I és el moment de repassar les 10 primeres posicions de la llista. I ho fem ràpidament perquè el temps se'ns tira a sobre. En el lloc número 10, Maria Becerra, el seu Que ganes de comerte. Solament porta 5 setmanes i remonta des del 14. En el nou estiu 22, El meu àngel. 9 setmanes de la llista, repeteix la mateixa posició que fa 7 dies. John Submit i Fate, amb el Chico a 305, 4 setmanes de la llista, pujant des de l'11. Caiguen, baixant des del lloc número 1, trobem a Dimitri Vegas, Like Mike, amb el seu Machina Time. 7 setmanes de la llista i, a més, aquesta setmana baixen fins al 7. We Sound My Tower, The School of Your Drums, el seu 5 estrelles. En el 5, la Batia, el Chencho Corleone, Choque. Des del 4, Quevedo, Scandic. En el 3, Luis Fonsi, en companyia de Faith, 13 setmanes a la llista. Pujant del 4 fins al 3, No canviaré. En el 2, Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora. Ni porta 2 setmanes fent-se costat. I el nostre capdavanter, el nostre número 1, és Quevedo, Ni borratxo, acaba de sonar. 8 setmanes a la llista, remonta del 2 fins a l'1. I parlem ràpidament de les dues noves incorporacions a la llista del Top 30.
2: Entra en llista.
0: La primera d'aquestes novetats sona des del 26.
1: Número 26.
0: És la peça de Lorraine, True Love.

les noves incorporacions a la llista, dues novetats que volen trencar en tot. I ja si són aquesta, que és la més important, Sorry Papi, The Topic i Becky G. I amb això marxem, eh? Tornem d'aquí 7 dies. Tornem el proper dimecres per repassar la llista del Top 30 i escoltar la millor música del moment. Fins a llavors, una forta salutació d'en Lluís Guerrero. Apassiau!

Són les 10 de la nit, estàs en la sintonia de Ràdio Vilafant FM i obrim una nova edició en directe del Red Hot Blues. Dues hores de blues en tota l'actualitat del blues aquí en la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Avui una nit plujosa a Vilafant i nosaltres us presentarem propostes nacionals i internacionals.

0: Hey, hola, què tal? Benvinguts, nova edició. Això és el Red Hot Blues. Com sempre, són dues hores de ràdio amb tota l'actualitat del blues nacional i també el blues internacional. Un programa des d'aquí, des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, el 107.3 del teu dial, i també sortim per internet, www.radiovilafant.net. També vull saludar a totes les emissores que emeten aquest programa de blues arreu de Catalunya. A Red Hot Blues tens tots els podcasts de diferents programes, pots escoltar el que et vingui de gust i quan vulguis en el blog bandablues.blogspot.com i també a redhotblues.ivox.com. També dic que si sou una banda de blues, teniu música i teniu ganes de que soni aquí en el programa, ho podeu fer arribar amb qualsevol tipus de format per correu electrònic al redhotblues@hotmail.com. També dir-vos, com sempre, que tota la gent de concerts d'arreu de Catalunya i d'arreu de la península està compartida en el Facebook del programa. Posant tan sols Josep Palma de Red Hot Blues i trobaràs diàriament tota la gent de blusera nacional. Amb molt de gust, us parla com sempre en Josep Palmada. Temps ara per la promo en anglès perquè sintonitza arreu del món.
1: Hello, this is a new edition of the Red Hot Blues. It is a radio show that presents the most current international blues. You can listen again to all the podcasts and read the post of the radio show on the blog vandablues.blogspot.com. Remember that you can send your blues to email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues is a radio show that is broadcast since 1996, presented by Josep Palmada.
0: En sintonia del Red Hot Blues, avui obrirem amb formacions nacionals per passar després a bon blues també internacional. Avui els primers convidats són dos germans que fan un country blues exquisit, els The Sweetcase Brothers. Ells tenen 5 treballs discogràfics al mercat, l'últim ja el varen presentar i escoltar en el seu moment, però avui m'ha vingut molt de gust recordar el seu primer àlbum, gravat l'any 2002 des de Gazzolopeco Hot Sack and Records, és el Living with the Blues. Sonava i sona encara així de bé.

Excel·lents, així de bé sonaven l'any 2002 els The Sweet Chris Brothers, arrencant la seva trajectòria i amb aquest àlbum de debut, el Living with the Blues, avui presentant-lo novament, recuperant-lo aquí en el programa per obrir aquesta edició 1342 del programa. Pere Puertas a la veu i a la guitarra, Víctor Puertas a l'harmònica i també al piano. En aquestes gravacions hi han dues col·laboracions, en Luis Martín al baix, en dues cançons, i també Alfredo Aznar a l'harmònica amb una sola cançó, que serà la que escoltarem ara. Aquest Guest is Walk Alone. Aquí hi ha la col·laboració d'aquests dos grans músics. The Sweet Chris Brothers, amb aquesta fantàstica proposta, avui Blues en el record.

West to Hill and Walk Alone, els The Sweet Case Brothers. Com us he dit abans, han publicat ja 5 treballs discogràfics. El primer va ser aquest Living with the Blues, després va venir el Walk On, per seguir amb el Getting Out Town, després Alone Way from Home, i l'últim que us hem presentat aquí en el programa és el Love Three and Corfitured. És un treball discogràfic tribut a Sonny Terry i a Bronnie McGee. Això va ser en el seu moment, presentant-lo aquí en el programa. Anem a escoltar un altre dels temes, el Guitar Rack.

Així de bé sonava la seva música en el 2002, The Suitcase Brothers. Si teniu ocasió, aneu-los a veure, perquè encara estan actius i encara van també amb aquest format presentant la seva música. Pere Puertas a la veu i a la guitarra, en Víctor Puertas a l'harmònica i també al piano, algun que altre tema. Aquesta ha sigut la proposta per obrir el programa d'avui. M'ha vingut molt de gust poder recordar en el record aquest fantàstic treball discogràfic. Vull tancar aquesta presentació amb aquest Living with the Blues, The Suitcase Brothers.

concretament són la Blues Band de Granada. Aquesta gravació del 2023, avui la recupero aquí en el programa. Hem començat amb aquest Where Gonna Make It, un tema de Little Milton, amb la gran veu de Sandra Morales. Anem a escoltar una altra d'aquestes cançons que fan en directe des del Can Baià Club, des de Can Baià Records, el Marriott to the Blues. Estàs en sintonia del Red Hot Blues.

Fantàstic aquest blues arrossegat de la Blues Bander Granada en directe, aquests concerts del Can Baià Club, directament aquí avui en el programa, escoltant aquesta bona música. Una de les grans bandes nacionals de blues. Sandra Morales a la veu, José Castro al baix, Antonio Valero a la bateria, José Luis Pizarro a la guitarra, Antonio Sánchez al saxe i la trompeta amb en Gregorio Buendía i el piano concretament Estany Peinado. Propostes interessantíssimes, i per acabar la presentació, si abans hem escoltat aquest tema, aquest Marriott to the Blues de Shemeki Akopelan, i hem obert amb a Walking the Dog de Rufus Thomas, ara amb el We Are Gonna Make It de Little Milton, ara tancarem amb aquest Walking the Dog de Rufus Thomas. Això és el Red Hot Blues.

Se me habrá escapado el perro. Vamos a llamarlo. ¡Matapiti!

Gran banda en directe, la Blues Brand de Granada, los conciertos de Can Baia Club, avui escoltant aquestes tres cançons aquí en el Red Hot Blues. Canviem de registre totalment. Anem a escoltar un músic de casa nostra, empordanès, de Vilafant, ha voltat el món, es mou amb la música americana, fa blues, fa country, es mouen aquests diferents gèneres musicals, i avui us vull presentar d'en Will Camós, en Guillem Camós, vilafantenc, aquest Take Me Come Country Roads, una cançó de John Denver que ell ens fa aquest fantàstic acústic. Will Camós.

0: Me com Country Rock Rottes, concretament tema de John Denver, avui versionat per en Will Camós, en Guillem Camós de Vilafant, aquest tema en format acústic. Un plaer, com sempre, Guillem, poder posar la teva música aquí en el Red Hot Blues.
1: You are listening to the radio show Red Hot Blues.

Més propostes a ritme de blues, a ritme de música, aquí en el Red Hot Blues, els The Blue Stompers Jump Review. És una gravació, ja veieu que el so és audible, però bueno, està bé. És Bèlgica, és un EP del 2026, gravat en directe, concretament a Fuengirola, i hem començat escoltant aquest Letter to My Girlfriend. Anem a escoltar un altre, Stompers Shuffler.

L'àudio no és de lo millor, però així ja ha sortit aquest EP i avui presentant-lo aquí en el programa Bèlgica de la banda, els de Blue Stompers Jump Review. Ells són en Paul Silanou a la veu i a l'harmònica, Iñaki Romero a la guitarra, Federico Álvarez a la bateria i en Ben Berskit al contrabaix. Anem a escoltar una darrera cançó, el Fets o Rike.

Brutal. Déu-n'hi-do, així de bé sona Greg Slap, Greg Slavinsky. Veu, harmònica, és polonès, corre molt, ha corregut molt per l'Empordà, perquè juntament amb Joan Pau Comelles fan el taller d'harmòniques de Roses, i bé, cada any podem gaudir de la seva música, de la seva harmònica també. Greg Slavinsky ens fa aquest tot la música que gem. Tota la música que jo estimo. I hem començat amb aquesta col·laboració que hi ha d'en Fred Chapelier, un cantant francès, amb aquesta cançó, Gabriel. Anem a escoltar una altra. Harmònica a Giro, Greg Slap, aquí, en la sintonia del Red Hot Blues.

brutal. Greg Slavinsky, l'harmònica brutal que ens ha fet aquí en aquesta cançó, aquest Harp Hero. Anem a escoltar un altre dels temes. Aquí l'acompanya la veu d'una cantant belga, la Marca, amb aquest tema, Ma Chérie, C'est Moi. Greg Slap, aquí, en la sintonia del Red Hot Blues.

Déu-n'hi-do. Així de bé sona Greg Slavinsky, un dels grans, grans músics europeus de blues. A l'harmònica és brutal. Tota la música que gem, tota la música que jo estimo. Així s'anomena aquest seu treball discogràfic del 2025, que avui us presento i us vull fer escoltar. Anem a escoltar la cançó, per tancar aquesta presentació, que li dona nom, que li dona nom en aquesta gravació. Si us sembla, us deixo també ell. Greg Slap.

Des d'aquí, des del Red Hot Blues, ara toca escoltar a Eva Carboni, cantant, compositora, i amb aquest àlbum de Blues Archive, editat en el 2025, aquest Someone Else Life. Una altra de les cançons, A Woman Scorned. Eva Carboni, aquí en el programa.

Déu-n'hi-do, així de bé sona Eva Carboni, però no era la cançó que us volia presentar, era el Bad Blood, aquesta proposta que hem escoltat. Ara sí, el tema que us havia dit, A Woman Scorned. Això és el Red Hot Blues.

En Peter Fenstra m'ha fet arribar aquesta gravació d'Eva Carboni de Blues Archive des de Londres. Ens arriba aquesta cantant i compositora i tanquem la presentació aquí en el Rehob Blues, tot i escoltant aquesta altra fantàstica cançó, el Turning My Back on the Blues, Eva Carboni.

Estàs escoltant el Rehob Blues. Us presento tota l'actualitat discogràfica del blues nacional i internacional. També us proposo entrevistes, blues en directe als estudis de la ràdio, així com tota la història del blues dels anys 20 fins a l'actualitat. Pots escoltar els podcasts del programa quan et vinguin de gust en el blog bandablues.blogspot.com i a rehobblues.ivox.com. També ens pots seguir a Instagram i Facebook. Si sou una banda de blues i voleu que presenti la vostra música en el programa, la podeu enviar en qualsevol tipus de format a rehobblues@hotmail.com. I si tens ganes d'escoltar blues en directe, ja compartida tota l'agenda nacional en el Facebook del programa, entrant a Josep Palmada Rehob Blues.

Avui una sessió de blues amb uns quants harmonicistes. Primer ha sigut en Víctor Puertas, del The Suitcase Brothers, després en Greg Slavinsky, i ara en Bonnie B., cantant harmonicista des de Suïssa, Love and Blues, nou àlbum en aquest 2026. Hem començat tot escoltant aquest tema, Juke, i ara aquest en We Gonna Have a Good Time.

Brutal. I per tancar la presentació d'aquest cantant arrologista suís Bonnie B amb aquest Love and Blues, us vull deixar amb aquest Good Time.

I tancant aquest programa 1342 del Red Hot Blues, Jai Blue Jai Jordan, gran músic, gran formació, acompanyat a la veu de Claudette King, una de les grans veus de la música negra americana, fent-nos aquest Singville Bebop. Aquí els acompanya Tyrone Bogan. I un altre dels senzills que han publicat, fantàstics senzills, és aquest Showing Up Avui, aquí, la música de Jai Blue Jai Jordan, acompanyat de Claudette King, i aquí també amb la companyia d'un altre músic, de James Hogan.

punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Doncs sempre aquí, a Ràdio Vilafant FM, i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en Rejo Blues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Rejo Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adéu-siau.

0: diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: silencis que et fan més valent.
1: Escoltes, ICAT.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: i el cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

Canvi Història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del